0: la llum és el primer amor de la vida, no és l'amor la primera llum del cor?
1: Amb els meus pares, felicitar-los pel seu aniversari, que es diu Montserrat Sobirana i Pere Lleida, i que fan, bueno, han fet 48 anys de casat i que són molt bons pares i que els estimo molt.
2: Parlant amb un noi que es diu Luis Rodríguez, que fa un programa molt maco per la ràdio i que el sent tota Catalunya.
3: Pues encantado en volverte a encontrar.
4: Bueno, pues a ver si me clarifico un poco.
3: Sí. ¿Eres feliz, Tony?
4: Dime.
3: ¿Eres
4: feliz? Sí, mucho.
3: ¿Sí?
4: Luis, mucho.

0: se convierta que he hecho un més important que m'ha passat a la meva vida, no? Espero que aquest amor que tots dos sentim, pues, que duri per sempre. T'estimo moltíssim.
1: Bueno, quiero decirte que te quiero mucho y que eres lo mejor que me ha ocurrido. Un beso.
2: Luis Rodríguez.
3: I espero que llegeixis tots els meus poemes, els contes per nanos, eh? I les noves novel·les, eh? Àngels, no tinguis por, eh, maca? Et trucaré.
4: A momentos, l'audiència és l'autèntica protagonista. Són moltes les trucades, les històries, les vivències que es comparteixen en antena, creant l'ambient precís perquè l'oient es sinceri i aprofundeixi sobre qualsevol tema que hagi escollit lliurement.
5: Momentos, el programa que t'escolta i et comprèn.
4: Estàs escoltant Momentos, la ràdio que fas tu. Momentos.

0: després que no sóc com dir-te que...
1: Que amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me siento muy mal, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Què tal, com esteu? Benvinguts a la vostra COPE més propera. Herrera, COPE Catalunya, Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Benvinguts. Avui l'actualitat passa per les mobilitzacions dels docents en una jornada general a tot Catalunya. Una jornada general a tot Catalunya. Ja sabeu que les diferents convocatòries de vaga del sector de l'educació, no de tots els sindicats, doncs, sinó dels majoritaris en aquest cas, doncs estan previstes també per persones. La d'avui no, la d'avui és per tot Catalunya. De fet, ja de bon matí els docents s'han tallat la P7, la C32, alguns accessos a Barcelona, i ara mateix pels carrers de la capital de Catalunya hi ha diferents vagues que marxen cap a la Generalitat, cap a la plaça de Sant Jaume. Allà està el nostre Guillem Castro, a peu de mani. Guillem, bon dia, benvingut.
1: Bon dia, José Miguel.
0: Quina és la situació ara mateix? Què veus i cap on aneu?
1: Doncs estem anant ja cap al Palau de la Generalitat. Una mobilització en la que hem vist cartells i pancartes de tot tipus, sobretot una que m'ha cridat especialment l'atenció, que és "Dignifiqueu l'escola que portem al cor". També moltes pancartes, com us podeu imaginar, d'Illa Dimissió. I és això, hi ha molts profes reclamant per un acord consensuat amb tots els sectors que creuen que bàsicament no han arribat del tot. Hem parlat amb la Judit, sí, mestra, sí, que ens ha explicat que necessiten moltes més mans.
2: Realment esperava més gent, però entenc que la por a perdre el nostre lloc de treball, perquè no és com la pública, que et pots manifestar sense cap conseqüència, doncs faci que hi hagi gent que no hagi vingut. De totes maneres, trobo que per jugar-nos al nostre lloc de treball hi ha força gent que està reclamant més recursos per poder atendre la diversitat que ara tenim d'alumnats. Necessitem que ens recolzin i que ens donin la possibilitat de fer una inclusió real, perquè la que estem fent és sobreviure, no estem fent una inclusió amb les condicions que haurien de tenir els infants.
0: Aquest és el que s'explica la Judit. D'on ha sortit la manifestació, Guillem?
1: Ha sortit de plaça Urquinaona i ara tot just estaven dirigint ja cap al Palau de la Generalitat, aquí a la plaça Sant Jaume, i bueno, aquí podem veure sobretot...
0: Tu ja estàs a la plaça estàs ja a la plaça Sant Jaume?
1: Sí, hem arribat ja.
0: Ja està. Ja. O sigui, han estat ràpid, no, la cosa? A quina hora ha sortit?
1: Ara s'estan ajuntant tant al sector de l'escola pública, sí, de l'ESPEC, si no m'equivoco,
0: sí,
1: i aquí tenim ja la concertada, així que a partir d'ara començarà la mobilització real.
0: És a dir, heu sortit a plaça Catalunya, perdó, a Catalunya Universitat, perdó, i heu arribat ja
1: a Urquinaona. Plaça Urquinaona.
0: Vale, estava, ja ho dic, ostres, que ràpid ha anat això, la cosa sí, va per feina,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte. Sí, la veritat és que a partir de les 12:45 ja ha començat la marxa, més o menys, encara que jo crec que s'hauran deixat alguna pel camí perquè en teoria estava cridada a les 12.
0: D'acord. Saps si després hi haurà manifestacions o parlaments quan acabi tot això?
1: En teoria aquí, tal com va passar un mes, que hi havia un parlament perquè on es van manifestar els principals líders sindicals, aquí no el trobem, a la plaça Sant Jaume, cosa que em fa sobtar una mica de que no hi haurà en aquests parlaments per part dels líders sindicals.
0: Molt bé, Guillem, estarem pendents de tota aquesta evolució. Entenc que l'ambient d'aquesta manifestació, el desenvolupament de la manifestació s'està desenvolupant amb total normalitat, no?
1: Sí, la veritat és que molt menys incident i molt menys soroll, si es pot dir així, que a l'anterior fa més i escaig. I la veritat és que molta tranquil·litat, els cossos policials no han hagut d'intervenir en cap moment, no ha hagut cap aldarull, així que tot perfecte al moment.
0: Molt bé, escolta'm, Guillem, una abraçada molt forta, moltes gràcies.
1: A tu.
0: Vinga, cuida't. Doncs aquest és l'ambient que hi ha, bàsicament, a aquesta manifestació que avui començava i es posava en marxa a Barcelona en diferents punts. Mira, jo aquest matí m'he agafat el bus... I no digo que no, però estaven fent uns càntics, els tinc aquí, mira, els posaré. Los puedo poner en plan cutre a través del micro? Va, el tècnic m'acaba de mirar amb una cara, és que se m'ha oblidat passar del tall, eh? Ah, vale, mira, me connecto al Bluetooth i ho podem mirar. Vale. Dic que aquest matí estava precisament i diu, no, menys soroll del que hi havia, però és que realment sí que hi havia soroll. Bàsicament, aquests sorolls que estava dient, aquests no sorolls, s'han convertit en càntics que només faltava la coreografia en aquest cas. Per mi, estava bastant més la cosa més coordinada. Mira, a veure com s'escolta això. Ho tenien bastant, semblava un càntic d'estadi de futbol, era un ambient bastant festiu a l'hora de cantar tot això. Això està, aquestes manifestacions eren aquest matí, sobre 7:45 del matí, a l'alçada de Magòria, a la Gran Via de Barcelona, una de les entrades que va a plaça Espanya des de Castelldefels per la C31, que ha estat tallat bona part d'aquest matí. Ara, davant d'això, per què uns sindicats estan avui en manifestació, en convocatòria de diferents vagues, i altres no? És la gran pregunta que ens estem fent des de fa temps. Intentarem treure l'aigua clara, encara que ho veig difícil. La confusió de cara als usuaris, i enteneu-me que usuaris som els que no som docents i en escoles, es preguntaran, vale, hi ha una vaga, hi ha unes reclamacions, hi ha unes reivindicacions, ho podem conèixer, però per què sindicats com UGT i Comissions Obreres sí que han arribat a un acord, i USTEC o professors de secundària, no? Aquí hem escoltat reivindicacions d'USTEC i de professors de secundària, però encara no havíem parlat amb UGT i Comissions Obreres, perquè ens expliquin el què, la diferència en tot cas, I sobretot una cosa que a mi en sobte, no sé, podeu dir-me ingenu, però jo pensava, us ho prometo, igual soy tontico, però jo pensava realment que quan hi havia aquest malestar històric del sector de l'educació, que no parlem d'un malestar de fa una setmana, sinó una qüestió històrica, dilatada en el temps, aquesta negociació es feia en bloc i s'arribaven a acords en bloc, no per separat. És una qüestió que també m'agradaria saber. Pues parlem de tot això i parlem amb el senyor Eduard Núñez, que és secretari general de la Federació d'Educació de Comissions Obreres de Catalunya. Eduard, bon dia, benvingut.
3: Bon dia.
0: Gràcies per atendre'ns, Eduard.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Escolta'm, quina diferència hi ha entre l'acord que vau arribar vosaltres amb el govern i el que els està demanant? Hi ha tanta diferència?
3: Bueno, no sabem quina és la diferència, perquè, de fet, vostè i els altres sindicats no concreten realment sobre què substancien el conflicte, no? Però independentment de l'USTEC, nosaltres el criteri de fons és que, primer, s'ha de constatar que una situació de malestar en l'àmbit educatiu com a fruit d'un infrafinançament crònic que dura molts anys, i la qüestió és que això ha generat conflicte. Nosaltres entenem que el conflicte s'ha d'articular, s'ha d'organitzar per donar després fruits en la negociació i en l'acord. És a dir, que la mobilització ha de ser funcional a l'acord i acords que acabin revertint en el col·lectiu docent i també en la millora del sistema educatiu de Catalunya, no? I és aquí, doncs, bueno, tenim diferència de criteri amb els altres sindicats que no ho han considerat així.
0: Bueno, en aquest cas, l'acord que heu arribat a vosaltres, evidentment, és satisfactori, el que havíeu arribat amb el govern, no?
3: Home, és un acord que tindrà un impacte molt important en l'educació i que no tindrà antecedents en més de 25 anys. Estem parlant d'un acord que suposarà un increment del pressupost d'un 25%, 2.000 milions d'euros per a l'educació. Per tant, clar, és un acord que tindrà un fort impacte i que, a més, ataca com dues dimensions molt importants, no?, de l'educació. Una, el reconeixement dels professionals de l'educació via la retribució, i una altra, que és la millora de l'arribada de recursos per a un problema molt seriós que hi ha a l'educació, que és l'atenció de la diversitat, no? I això, l'acord aboca tota una sèrie de recursos per a facilitar el desplegament de l'escola inclusiva que és una qüestió clau en el sistema educatiu a Catalunya.
0: Ara em respon si pots i si vols i si com sí. Vulguis, Edu, però clar, jo quan es fan aquestes reclamacions, jo pensava que tota la negociació es feia en bloc, tots els sindicats, sí, no? Sí. En aquest cas, per què s'ha fet per separat?
3: No s'ha fet per separat, O sigui, tot tant l'acord que es va donar en el personal docent universitari,
0: sí,
3: es va donar en el marc de la mesa sectorial.
0: D'acord.
3: I després la pota del personal d'atenció educativa, l'acord es va arribar, i per cert, ho va subscriure l'USTEC, es va arribar al comitè intercentres. Per tant, la negociació s'ha donat en els àmbits de negociació que estan habilitats legalment per fer-ho.
0: D'acord.
3: Una altra cosa és que, en paral·lel, doncs, n'hi hagin converses per desbloquejar l'acord, per facilitar la negociació, etcètera, etcètera. Però això ho ha fet Comissions Obreres i em consta que l'USTEC també ho venia fent en funció pública al llarg de més d'un mes. O sigui que quedo fora de lo habitual.
0: Ja. O sigui, Edu, és que hi ha un cacau important en la teva vocació. Ja tenim un cacau que com
3: sí,
0: tu deies,
3: sí, sí,
0: ja ve de lluny, no? I clar, això el que fa és generar més confusió, almenys de cara al públic, de cara a vosaltres, suposo que ho teniu bastant clar, però de cara al públic és una cosa que queda molt confusa, molt confusa davant de tot això.
3: Bueno, forma part d'aquesta dinàmica, yeah, que deia. Nosaltres som un sindicat de classe responsable. Això què vol dir? Que nosaltres el conflicte ha de servir per col·locar-nos en el lloc de la solució. Perquè si no ens col·loquem aquí, el problema que hi ha és que el que es reprodueix és un tipus de conflicte que al final doncs no reporta res ni al col·lectiu docent en termes de millores retributives ni condicions laborals en general, ni reporta res de bo al propi sistema educatiu. I per tant, doncs això, clar, genera confusió entre les famílies, entre el propi alumnat, bueno, el conflicte pel conflicte tampoc aporta res. Tot i això,
0: sí,
3: ui, amb això no estic dient que no entenem com si ens obreix, ho entenem perfectament, aquest malestar, no? I que la gent el vulgui expressar. No?
0: Uh-huh.
3: Però bueno, o sigui, nosaltres creiem que no ens hem d'instal·lar en la frustració, sinó que hem de donar sortides via la negociació col·lectiva i l'acord a aquest malestar, i això és clau. I no, la lluita continua, clar.
0: Clar, molts sindicats, bueno, els sindicats que estan en vaga, el que diuen és que aquest acord és per avui i hambre per a mañana, que d'aquí un temps estarem igual que estem ara, que no és,
3: mira,
0: que no és una cosa de prou. Això és el que expliquen.
3: Sí, aquest acord, el sindicat majoritari en el personal docent no universitari, no en el sistema educatiu, no en el sector educatiu com a tal, perquè en el sector, sí, educatiu com a tal és majoritari som nosaltres. Aquest sindicat d'USTEC, doncs, en el procés de negociació que t'esmentava abans, va estar d'acord amb el text de la que finalment regeix com a acord en les seves dues terceres parts. L'acord té tres parts. Té la part d'estabilització de les plantilles i la part democràtica del decret de plantilles que diem nosaltres, té la part inclusiva de ràtios i té la part retributiva. USTEC entrava en les dues primeres parts i va ser construït amb ells, i ho veiem bé, l'acord. Es van despenjar únicament al final de la negociació, en la darrera reunió, amb el tema retributiu. Mm-hmm.
0: Doncs, Eduard, ja,
3: sí,
0: ja com a sindicat, ja d'una mm-hmm. forma més personal, us sentiu, sí, assenyalats o no? Perquè, clar, quan veus uns sindicats fan vaga, els altres no, us sentiu assenyalats pel vostre col·lectiu o no?
3: No, nosaltres, no? A veure, som part del col·lectiu que s'autoorganitza en Comissions Obreres i en el seu model sindical. Ara, en tota situació de conflicte, doncs n'hi ha situacions, doncs això, no?, de dificultat,
0: ja,
3: de bronca, que això estem habituats com a sindicalistes, no? és la nostra feina, per dir-ho d'alguna manera. Ara, també has de dir una cosa, hi ha conductes,
0: sí,
3: no? Doncs que, bueno, fins i tot podem dir que infringeixen la Llei Orgànica de Llibertat Sindical, o són expressions poc democràtiques que en cap cas es poden donar en la societat, i menys encara en l'àmbit educatiu, no? És una cosa, en l'àmbit on es construeix l'educació del país, es donen determinades manifestacions, doncs ens preocupa, no? però bueno, a nosaltres, doncs això, o sigui, som gent que la nostra feina és estimar el conflicte per, bueno, com hem dit, per portar fruits a la gent treballadora, no?
0: Doncs senyor Eduard Núñez, secretari general de la Federació d'Educació Comissions Obreres a Catalunya, escolta'm, gràcies per la xerrada que has tingut aquí amb
3: moltes
0: nosaltres.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada, cuida't.
3: Vinga, continuem.
0: Adéu. Adéu, gràcies. Doncs aquest és el punt de vista. Jo continuo una mica sorprès amb això, que bé, que jo no sóc sindicalista ni entro i cadascú suposo que té els seus plans i les seves maneres, només faltaria això, eh? Però segueixo pensant que és curiós, que aquestes coses pensava que es feien més en bloc, que és un, no sé, suposo que també van sectors, maneres, formes, acords, ja ho han explicat bastant bé, també. Bé, de seguida què fem? Sí, mira, de seguida parlarem de cops de calor, perquè ja comença avui, avui no serà el dia dels cops de calor, segur, perquè de cara a aquesta tarda hi ha una alerta del Servei Català de Meteorologia en tot el litoral i prelitoral de Catalunya, de nord a sud, de sud a nord, per intensitat de pluges, fins i tot cap a la Catalunya central o costa central, que poden ser d'intensitat alta o molt alta. Una alerta taronja. Després el que caigui ja veurem, però hi ha aquesta alerta per aquesta evolució de tempestes. És a dir, que avui no seria el dia del cop de calor, perquè fins i tot les temperatures baixaran una mica, però l'estiu sí que vindrà. I els cops de calor també vindran. De seguida en parlarem amb Vinscor sobre com afecta tot això a la salut cardíaca i a la salut del nostre cor. Ja sabeu que Vinscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A Vinscor cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris i ofereixen aquesta atenció ràpida. I programen la teva visita per quan ho necessites. Ja ho saps, ràpid, sense demores. Només has de consultar horaris i maneres per la web inscorbcn.com. I abans parlarem d'economia. Tens una empresa que no sé com acaba de funcionar, què he de fer, com pot millorar? Doncs avui, en res, tinc en aquest estudi a una persona, no li diré gurú perquè no, igual me passo de la ratlla, però sí una persona que en sap i molt del tema. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
4: Herrera a COPE.
5: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
6: COPE Catalunya i Andorra.
7: Fernando Alonso. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
8: ¿Estás preparado? Cuenta atrás para el fútbol más grande del planeta. El Mundial 2026.
9: ¡Esto rugen, tú qué haces!
8: Vive en COPE el mayor despliegue de la radio con los números uno del deporte. Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
10: ¡Empieza España!
8: Más de 30 enviados especiales. 200 horas en directo desde Estados Unidos, Canadá y México. Cada tarde a las 3, programa especial con la última hora.
10: Hacemos el resumen.
8: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego.
9: España está cada vez mejor.
8: Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
11: Don Luis de la Fuente.
12: Hoy me ha encantado estar aquí con vosotros.
8: Desde el 11 de junio, el Mundial se escucha en COPE. Y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales.
13: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
14: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
15: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
13: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
15: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
13: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
15: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
13: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
4: Herrera a COPE.
5: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
0: I ara vamos a hablar de algo que está cambiando en las empresas familiares y en las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas. Hoy, este cambio vamos a hablar con Borja Orozco de Brand Capital, que ya estuvo aquí en el programa hace un tiempo y que, bueno, iba explicando cosas interesantes, siempre te quedabas con ganas de saber más y eso es lo que vamos a intentar saber ahora, algo más de todo esto. Borja, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
10: Pues muy bien, muchas gracias.
0: Bueno, vamos por faena, vamos al grano. ¿Cuál es el problema más caro que tiene hoy una pyme o una empresa familiar?
10: Caray, pues bueno, por generalizar, una empresa, por ejemplo, que tiene inconvenientes o que va mal,
0: ¿sí?,
10: tiene dificultades, pues el problema, el dolor es evidente. Muchas veces no sabe dónde lo ubica, pero lo tiene claro. El problema viene cuando una empresa va bien.
0: ¿En serio?
10: Sí, porque llega un momento en el cual se plantea crecer o internacionalizarse o venderse. O en el caso de la empresa familiar, la sucesión, que es donde se da cuenta que no ha trabajado lo que debería haber trabajado en su momento. Y ahí es donde el dolor sale más caro, porque el valor que tú no has capturado lo captura el que compra.
0: Bueno, por si la audiencia no lo sabe, eres uno de los directores creativos más premiados internacionalmente de este país. O sea, poca broma. Sé que el halago debilita, pero te lo digo. Fundaste tu propia agencia. Uh-huh. Vendiste, de ahí precisamente que ahora sepa lo del valor de la empresa y
10: no
0: todo
10: lo capturé.
0: O sea, en su día tiene la experiencia. Y desde el 2012 eres inversor en startups. Uh-huh. ¿También consejero independiente?
10: Sí. Bueno, de hecho siempre lo he sido. O sea, lo que pasa es que cuando tienes una compañía y vendes un servicio, la independencia queda un poquito en entredicho, ¿no? Porque parece que lo que te interesa es vender.
0: Sí.
10: ¿No? Sin embargo, cuando eres inversor, el consejo no se pone en entredicho.
0: Ah.
10: ¿Eh? Y cuando eres consejero es lo que trato de llevarme al otro lado, ¿no? El aportarle a los empresarios pues una visión divergente donde no es tanto que hagan lo que les propongo, porque muchas veces es tener soluciones encima de la mesa, sino lo que me planteo es que puedan elegir bien.
0: Vale.
10: Y que...

0: de solucionar.
1: Jo sí, ho he de resumir amb molt poques paraules. De vegades es tracta en fer un acompanyament. Mm-hmm. És a dir, independentment de quin sigui la problemàtica o quin sigui el greuge que qui sigui estigui patint, ja sigui en àmbit personal, com en àmbit entitat o àmbit barri, jo crec que és l'acompanyament i l'escolta. Mm-hmm. És a dir, les persones que transmeten una inquietud, una queixa, han de ser com a mínim escoltades o, en el cas de fer-ho de forma telemàtica, que no és presencial, i ho fan a través d'un correu, o com a mínim donar una resposta, sigui la que sigui, però que la gent s'ha de poder sentir escoltada. I el silenci administratiu per part del govern actual és la seva resposta sempre.
0: Mm-hmm. I dintre d'aquest silenci, quins són aquells problemes més manifestats per part dels ciutadans?
1: Clar, això dependria des de quin punt de vista ho podem mirar, no? Per exemple, però sí que com a ciutadà, de forma general, no?
0: Sí.
1: Preocupa moltíssim l'estat en el que es troba la ciutat, no? És que ja no vull ni tampoc particularitzar en que si la neteja, en que si carrers en mal estat, és a dir, és el propi estat de la ciutat. I aquí entraríem en molts punts, com ara deia, no? La brossa, la neteja, l'incivisme, aquesta percepció d'inseguretat que la gent té al carrer. Es cuida molt poc la ciutat, molt poc, no? Llavors aquí la gent, sí que és veritat que sent una ciutat en la que paguem uns impostos tan elevats, no? Hi ha una desproporció aquí, no? O sigui, acabes també formant part de la desconfiança de on va tot el que es paga, a on ho destinen, quines són les prioritats marcades, no? Jo crec que la gent no li preocupa molt. A nosaltres ens arriba molt això i ho llegim molt també en molts comentaris de xarxes, no? que la ciutat, no vull utilitzar cap mala paraula, no? Però la ciutat està molt deixada i a partir d'aquí podríem entrar en moltes particularitats.
0: Sí. Sílvia, evidentment totes aquestes queixes us arriben a vosaltres perquè us trobeu amb associacions de veïns, amb gent, amb col·lectius diferents de la ciutat, i quan transmeteu aquestes queixes a l'Ajuntament, us sentiu escoltats com a oposició?
1: No sempre, per no dir mai. És a dir, sí que és veritat que dintre del govern, nosaltres des del grup municipal veiem diferències. Hi ha regidories i regidories, hi ha regidors i regidors.
0: Clar.
1: Hi ha regidors que són molt més propers, hi ha regidors que fins i tot t'emplacen a trobar-te, a parlar-ne, mireu, faciliteu-nos això, si creieu que això és així. Ja malauradament són pocs. Els puc comptar amb els dits d'una sola mà. I sí que és veritat que hi ha regidors que sovint menys tenen la feina que fem i fins i tot ens qüestionen tot el que traslladem, no? Quan nosaltres no tenim ni cap intenció d'inventar-nos res, no tenim tampoc cap motiu, perquè és que el cap i la fi és també no parlar bé de la ciutat que tu també estàs representant i d'on vius, no? I dius, home, aquestes coses, que fins i tot això se'ns ha arribat a dir un ple, no? Que a mi personalment se'm va dir, a vostè, regidora Virgili, ja li va bé parlar malament de la ciutat. Doncs miri, no, s'equivoca de totes, perquè és la meva ciutat, és on visc, i jo també tinc una part, ni que sigui petita, de corresponsabilitat amb això. I si més no, també tinc una part de corresponsabilitat de cara a la ciutadania amb la mala gestió que es condueixen per segons quins regidors, no? Llavors, clar, aquí sí que a mi és una de les coses que me molesta una mica, no? Però que entenc que la gent ho faci. És a dir, a vegades ens posen a tots, bé sigui govern, bé sigui oposició, al mateix sac, i l'oposició no tenim aquest àmbit de treball tan gran, però a vegades l'oposició estem i hem manifestat el nostre desacord amb segons quines decisions s'han pres, no? I bueno, sempre acabes com a pagant una miqueta una part d'una cosa que tu no has fet, al contrari, que has defensat la part contrària i que fins i tot has facilitat informació o has ofert una altra opció, no? I ni que tan sols ni s'ha contemplat, no? I sí, no ens trobem, creiem que és un govern que al ser majoria tampoc els importa massa el que puguem dir l'oposició, saben del cert que allò que decideixin i prenguin com a fet en una junta de govern local ho poden dur a terme a pesar de l'oposició, de la pròpia oposició, i això, aquesta seguretat té un termini, no? Són 4 anys. Aquesta seguretat de la que disposen, a vegades, doncs, bueno, pot ser que algun dia s'acabi i pot ser que vist això se n'adonin compte mirant enrere, no?, de que les coses potser s'haguessin hagut de tenir en compte.

0: d'altres veus i altres criteris. No? De fet, això passa del propi govern en l'oposició, però és que també percebem dintre del propi govern, no?, aquesta fragmentació, no?, i aquest desacord amb moltes coses i aquestes actuacions, a vegades fins i tot entre ells, entre els tres grups que formen el govern, bastant allunyades entre ells, però bueno, sempre hi ha un grup majoritari que és el cap i a la fi decideix executar, no?
1: Sí, bé, jo entenc que, a més, l'oposició, una de les finalitats és fiscalitzar el govern. Sempre ho ha sigut i ha de ser així. Al final, la vostra opinió ve a complementar d'altres opinions i, entre tots, s'ha de fer una que és la bona, que és la que ajuda a tirar endavant el municipi, no? Per tant, no escoltar a l'oposició és, en definitiva, crec jo, és una opinió molt personal aquesta, eh? Però és no entendre les funcions d'un propi ajuntament, no?
0: Correcte, i és que ja no només això, és que, per exemple, el soci majoritari d'ara del govern, fins fa 3 anys enrere, formava part de l'oposició. Crec que no se'n pot oblidar una miqueta de la tasca que també fem l'oposició i, de vegades, les dificultats que això presenta, no? Però bé, més enllà d'això, que no escolti l'oposició, ni que em sembli un joc molt brut, ho puc fins i tot entendre, però el que més ens preocupa és que no escoltin ni la ciutadania. De parada, de posar-nos una miqueta en context de com funcionava tot, més que res per poder després treballar en condicions i poder-ho fer de la forma més efectiva, no? I després, també combinar-ho amb això que dèiem, no? Continuar o tornant a reemprendre, no?, aquells lligams que teníem o fins i tot que potser la gent s'havia oblidat una miqueta, no? El Partit Popular doncs potser no està representat, potser ara tampoc farà gaire cosa, doncs no, sí, vam malauradament perdre la representació el 19, però nosaltres en aquest període de no representació vam continuar treballant molt, és a dir, sí que ho fèiem també molt telemàticament perquè la pandèmia ens va obligar a estar tots a casa, però en Sebastià se'n va encarregar molt de que hi hagués un gruix del partit que continuessin bastant actius amb propostes, amb idees i amb ganes de, no, d'encarar una campanya correcta de cara al 23. Uh-huh. Doncs tot això després ho vam poder fer de forma presencial, no? I això és el que combinàvem durant els 2 primers anys. I entendre el funcionament intern de l'Ajuntament amb tots els canvis que hi havia hagut i tornar a fer el que havíem deixat de fer el 19, però de forma presencial. I a partir d'aquí, veient les inquietuds, veient l'estat de la ciutat, veient l'estat en el que es troben segons quines entitats o fins i tot conèixer noves entitats que havien sorgit durant tot aquest temps, no? Sí. Doncs fer-los entendre que nosaltres estàvem allí, que podíem recollir les seves sensacions, els seus neguits o fins i tot les seves propostes, no? Per conduir-les, per tractar-les. Nosaltres d'això estem molt contents perquè hem tingut una molt bona rebuda per part de la ciutadania en general, eh? Sigui a nivell de barri, a nivell del que sigui, no? Com els comerços, tot. O sigui, podríem dir que estem molt contents. I de cara ara, de cara amb aquest segon tram, no, de lo que és la legislatura, sí que vam intentar doncs com a tornar a revisar tot allò que havíem fet, si realment tot el que vam transmetre al govern en el seu moment s'està fent efectiu, si finalment aquells veïns van tindre aquella solució, si fins i tot aquella associació que no tenia local on podia estar el té, és a dir, i tornem a fer tot aquest procés, però ja no és, només és escoltar la ciutadania i ja no és allò presentar algo com a molt, no, venim de part de... No, ja exigir al regidor o a la regidora de la regidoria a qui li passi competència el que nosaltres manifestem, què és el que està passant perquè encara no s'ha donat una solució quan se'ns van dir que sí, no? Uh-huh. I sí que és veritat que moltes coses que han presentat en el seu moment, en un ple, doncs ens han tirat per en terra, no?, que no podia ser, però sí que ho hem vist materialitzat al cap d'un temps, no? I dius, bueno, doncs perfecte, o sigui, el cas ja és igual... En aquest cas, qui es pengi la medalleta, no? Sap greu, perquè en el seu moment, home, si finalment ho has de fer, doncs accepta-ho, no? Si era bo. Nosaltres, la nostra política és aquesta. Si una cosa és bona, és igual qui la digui. Ostres, donem-li suport i tirem-la endavant. Cap i a la fi, hem de fer més política municipal. Jo crec que falta això. Sí, sí. A nivell d'Ajuntament, entre regidors, falta una política municipal més enllà de les cicles que cadascú portem, no? Uh-huh. Llavors, aquest mirar conjuntament cap a una cosa determinada, que és en benefici dels que vivim a Reus, dels que estem a Reus, que pot anar bé tothom, voti qui voti, és igual, crec que això falta. Nosaltres ho hem intentat potenciar molt, però clar, nosaltres sols no ho podem fer sol, no? Uh-huh. I llavors, el que deia, coses que nosaltres hem proposat, fins i tot hi ha hagut part de l'oposició que no ens ha donat suport, el propi govern per descomptat tampoc, però després veus que allò es materialitza i dius, bueno, com que al cap i a la fi era una aposta, una millora i tal, l'important no entrarem a discutir qui ho va dir, qui no ho va dir, que, no? Si no s'ha fet, no? Doncs endavant. Llavors, aquestes coses doncs, també ens donen certes alegries que a la vegada també aquell disgust de dir, home, no calia passar per tot això, ja es podia fer des del primer moment, no esgotar energia, no esgotar tots els esforços, que al cap i a la fi crec que és una miqueta amb el que juga el govern. El govern juga amb aquesta falta de que els regidors de l'oposició hem de continuar mantenint mínimament les nostres feines, cadascú amb les possibilitats que pot, i si a sobre pot jugar amb el desgast, no? Doncs tot això que tinc, no? Tinc doncs, una oposició més desgastada, una oposició com a molt ocupada amb la seva feina i per tant no pot estar en temes municipals, doncs voldria dir, i ho dic amb la boca molt plena, que des del Partit Popular no, evidentment. El meu company, en Francesc Tinyena, té la seva feina, jo tinc la meva feina en part, perquè d'una part he hagut d'agafar excedència, però estem al 100% les hores restants dedicant-les al municipi que, i a tots els ciutadans, no només els que ens van fer confiança, sinó a tots, perquè després passes a ser de tothom, sí, aquesta disposició que nosaltres tenim. Encara i malgrat els entrebancs, la falta d'informació, fins i tot la desinformació amb la que a vegades hem de treballar.
1: Mm-hmm. Sílvia, evidentment, deies fa una estona que una de les coses que més greu et sap és veure problemes que no troben solució i que el veí doncs, no acaba de sortir-se'n. No? M'imagino que al marge del govern que estigui en aquests moments, un dels problemes que tenim a nivell general és la manca de finançament dels propis ajuntaments. És a dir, potser la política hauria de començar pels ajuntaments i vol dir que el finançament hauria de garantir-se molt més, és a dir, al marge de la gestió que cadascú faci i l'opinió que cadascú pugui tenir, però crec que seria una cosa unànima de tots els partits de dir, ostres, el ciutadà és la primera porta a la que pica, no?
0: Correcte, i sí que és veritat que una obvietat com aquesta, perquè crec que això ho hauria d'entendre tothom que està en política municipal, crec que és l'última cosa en la que es pensa, no? És a dir, se pensa molt en el ciutadà, que és una altra de les coses que a mi no ho porto gaire bé, no? Se pensa com a molt amb el ciutadà l'últim any de la legislatura, no? Ara sí, ara tot són visites, ara tot són sortides, bé, nosaltres les fem des del mes de juliol ja, perquè el juny encara estava com a tot més, me refereixo i m'estic situant i traslladant al 2023, no?
1: Sí, sí.
0: De treballar des del primer dia, és més, recordo que així com en broma, no? Vam comentar en l'equip, un comentari meu va ser, és que potser quan no s'hauria de fer massa cosa visible, seria l'últim any de la legislatura, perquè llavors és quan ja surten la resta, no? Donem cobertura als tres primers anys de legislatura, que segurament hi haurà molt poca gent, no? I no, ara sí, ara te trobes que tothom està fent coses, que tothom surt, tal, i segurament molta gent pot pensar, però és que tu també, Sílvia, sí, però també ho feia el 23, també ho vaig fer tot el 24, també ho vaig fer tot el 25. Ho vaig començar fent amb en Sebastià i ho continuo fent amb en Paco, no? Llavors, quan a vegades et deuen, no, ai, com es nota, que queda un any per les eleccions. Primer, que jo vaig expressar la meva voluntat de continuar el partit, però que, evidentment, és una cosa que encara no se sap perquè no és decisió únicament meva.
1: Clar.
0: El propi partit qui decidirà qui ha d'estar al capdavant del Partit Popular de Reus a les eleccions del 2027, una altra cosa és que jo expressi la meva predisposició, evidentment, ja l'he manifestat, no? Però que vull dir que en aquest sentit ens vam proposar des del primer moment treballar perquè és que no es pot entendre d'una altra manera, és a dir, la responsabilitat que se'ns va donar el 28 de maig del 23 no es podia deixar per començar-la al setembre del 26, no?
1: Hola.
0: Ens havíem de posar, i més, insisteixo, quan nosaltres veníem d'estar 4 anys fora de l'Ajuntament, no? I era molt important per nosaltres tornar a emprendre tot això. Per tant, és cert, tot això s'hauria de fer des dels propis ajuntaments, revertit cap al ciutadà, però sovint veiem que no, com que no s'escolta el ciutadà, no va revertir el ciutadà.
1: Clar.
0: I el ciutadà pot estar en qualsevol àmbit. És aquell habitant que viu al barri tal, que veu que el seu barri cada vegada està més degradat. És aquell ciutadà que a sobre té un comerç de proximitat i que no se l'ajuda ja no només al barri on viu que s'està degradant, sinó que com a comerç de proximitat tampoc té cap mena d'acompanyament, cap copeta a l'esquena, i qui diu això pot dir, o aquella persona gran que no està ben atesa, o aquella persona que va a serveis socials per demanar alguna cosa i resulta doncs, que mai n'hi ha per ell, no? Sí. O per ella. És a dir, són totes aquestes coses que no... Nosaltres sempre hem pensat, les persones han d'estar al centre de tot, perquè som els qui fem anar, som el motor d'una ciutat, no? Si les persones no estan ben cuidades, si les persones no estan ben tractades, si les persones no estan ni són escoltades, ni fins i tot se les té en compte, evidentment estem creant un clima de crispació, un clima de desconfiança i un clima de que va ser tot bastant insostenible, no? Mm-hmm.
1: Veig a la Sílvia Virgili en plena forma, plena forma, i la veritat és que m'han quedat moltes preguntes, però ho tinc fàcil. Et torno a trucar un altre dia i continuem parlant de més temes, però en tot cas agrair-te la teva presència en el Converses en Reusenques d'avui com a portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Reus, i gràcies per atendre sempre la nostra trucada quan et truquem i sempre estàs disponible.
0: Moltes gràcies a vosaltres, David, i a la ràdio, és a dir, sempre ens heu donat suport, sempre ens han donat veu, i per nosaltres és un plaer, sempre que ens ho feu saber, poder estar en contacte amb vosaltres. Moltes gràcies.
1: Gràcies, i et torno a trucar un altre dia. Nosaltres acabem aquí el Converses en Reusenques d'avui. Fins la setmana vinent. Adéu-siau.
2: Migdia. COPE Tarragona.
3: Estàs informat.
4: Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
5: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
6: Estar informado.
4: Entramos ya en la segunda hora de Mediodía COPE. Ya sabes que comenzamos a la 1 de la tarde todos los días y que te acompañamos hasta las 3. Hasta las 3 de este martes 12 de junio del año 2026. Mira, el martes en el que hemos conocido que el español con Hantavirus está desarrollando síntomas de la enfermedad, en unos minutos, vamos a estar en el hospital Gómez Ulla de aquí de Madrid con la última hora. El presidente Sánchez ha explicado esta mañana que la operación de Londius va a ser recordada en la historia.
7: Algunos dirán que el episodio de Londius caerá pronto en el olvido, pero yo no estoy de acuerdo. Creo que va a ser recordado durante años. Y lo va a ser porque es una realidad más de quiénes somos, de quién es España. Un país comprometido con el derecho internacional, con la paz y con el fin de las guerras.
4: Y es también el martes en el que vuelven los escándalos políticos del gobierno a los medios de comunicación. Si ayer se demostraba que dos prostitutas, en medio del confinamiento, fueron trasladadas al parador de Teruel para pasar la noche con el exministro Ábalos, hoy conocemos que presuntamente el presidente Zapatero estaría siendo investigado por blanqueo masivo de capitales por mediar ante gobiernos y administraciones públicas para favorecer a personas de su entorno con ayudas y con contactos. También vamos a hablar de ello en un minuto. Y es el martes del último enfrentamiento entre Sánchez y Ayuso. La presidenta de Madrid ha denunciado aquí en COPE que el gobierno la dejó sola en México ante los ataques de la presidenta mexicana.
8: No solo bajo amenazas, sino en una situación de peligro extremo, nos abandonó. El gobierno ha abandonado a un representante del Estado a su suerte en un país sumido por la violencia. ¿Te pasa algo? Y a mí qué me cuentan. Ella que ha venido a provocar, yo no lo sé.
4: Ella que ha venido a provocar. Y Sánchez va y le da la razón a Ayuso.
7: Tampoco quiero polemizar con alguien que es profesional en crear problemas y en confrontar no solamente en nuestro país, sino como hemos visto durante estos días también fuera de nuestro país, en este caso en México.
4: Y así pasan los días, mientras tú pagas el IRPF, liquidas el IVA, alquilas la piscina o el monopatín para ingresar dinero extra, te manifiestas por un salario digno, exiges una rebaja de impuestos, ves que tus hijos no pueden alquilar un piso, que no pueden comprar una vivienda, médicos en huelga, infraestructuras sin mantenimiento, los trabajos fijos discontinuos para engañar las estadísticas, el absentismo laboral en máximos insostenibles, las pymes en la UCI por la burocracia, lo que viene siendo la casa sin barrer, pero con kilos, con kilos de porquería. Y luego llega ese momento en el que lo que importa es lo importante, y respiras hondo. Borja Sémper, en Herrera en COPE.
9: He aprendido en estos 10 meses, además de valorar muchas más cosas, o recordar la importancia de las cosas cotidianas, a agradecer cada día, las cosas cotidianas de cada día, y como te decía antes, la inmensa suerte que significa estar vivo, ¿no? Y bueno, que tenemos que dar todos los días gracias por poder disfrutar de la vida.
4: Siempre que llueve, escampa.
6: Pilar García. Pilar García de la Granja.
2: Mediodía COPE.
4: Están pasando más cosas que te cuento con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Pilar.
4: Lo primero, el gobierno canario acusa a Moncloa de ocultar casos de antivirus en el Hondius.
10: Porque hubo un positivo en las primeras pruebas que se hicieron en Cabo Verde. Estados Unidos lo dio por bueno, pero la OMS y España consideraron que no era concluyente. De hecho, hoy ese mismo pasajero ha dado negativo. En cualquier caso, la información no se hizo pública y de ahí la acusación del presidente canario, Fernando Clavijo.
11: Y esa información era determinante. Por eso digo que la lealtad institucional, la buena fe y el buen hacer que se tiene que tener entre dos gobiernos ha sido quebrado por el gobierno de España. Para mí hoy es un día triste para Canarias y para la democracia.
4: La OMS eleva a 10 los positivos confirmados.
10: Incluida una persona española que presenta síntomas y cumple cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, junto a los otros 13 españoles que viajaron en el barco. En Francia está en estado crítico la pasajera, que empezó con síntomas el domingo. La OMS ajusta al 21 de junio el final de las cuarentenas.
4: Donald Trump ultima su viaje a China.
10: Viaja mañana a Pekín y el jueves se reúne con Xi Jinping. Importante cita para la guerra comercial, pero también para la situación en Oriente Medio. Trump confía en que las presiones comerciales a China sirvan a su vez para convencer a Irán de cara a un acuerdo.
4: Y Madrid le va a dar la llave de oro de la ciudad al Papa.
10: En señal de agradecimiento por su visita en el mes de junio, lo ha anunciado hoy el alcalde de la capital en un desayuno junto al presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello.
12: Yo tengo la impresión de que la visita del Papa pudiera ayudarnos a caer en la cuenta de que una democracia necesita pensar en algo más de periodos de 4 años. Revisar sus fundamentos y alzar la mirada en algo tan concreto como es mirar no solo 4 años vista. Es decir, no mirar solo por los intereses demoscópicos.
4: Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
13: Pilar, buenas tardes.
4: Hansi Flick confirma su renovación por el Barça.
13: Un día después del gran festejo por las calles del Barcelona por el título de Liga, el entrenador alemán da por hecho que sigue en el Barcelona, Elena Condis.
14: Hasta 2028, con un año más opcional, ahora solo falta anunciar este acuerdo que ya está cerrado. Flick quiere inaugurar el Camp Nou terminado, después se jubilará.
15: Por supuesto, estoy muy contento de la noticia y de que me hayan dado a mí y a mi equipo la confianza de seguir trabajando aquí 2 años más. Y si todo va bien en 2028 y todos estamos contentos, podemos añadir un año más. En los últimos días todos me han seguido demostrando que estoy en el sitio correcto. Ahora a trabajar más duro que este año para intentar alcanzar el mejor nivel y seguir ganando títulos.
14: Insiste que el objetivo es la Liga de los 100 puntos, debe ganar los 3 partidos que quedan, que el gran sueño es la Champions, seguirán intentándolo, y reconoce que no le gustó que Lamine ondeara la bandera de Palestina ayer durante la rúa porque por las calles de Barcelona, porque no le gustan los posicionamientos políticos.
13: Noticia de la mañana, el grupo inversor encabezado por Sergio Ramos compra el Sevilla por 450 millones de euros por el 80% del total. Y en Roma, gran noticia, Rafa Jodar se ha metido en cuartos de final, acaba de ganar al americano Lierner Tien en 2 sets.
4: Gracias, Corrochano, esto es Mediodía COPE.
6: Pilar García de la Granja.
2: Mediodía COPE.
6: Estar informado.
4: 2:06 de la tarde, 1:06 en la comunidad canaria. Con permiso del virus, es probablemente la noticia de más calado este martes. Hay nuevas investigaciones al expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, relacionadas con supuestas operaciones de blanqueo de capitales a gran escala. En concreto, según fuentes citadas hoy por El Confidencial, Rodríguez Zapatero habría cobrado presuntas comisiones ilegales por mediar ante gobiernos y administraciones públicas para favorecer a empresas de su entorno. Las fuentes consultadas por COPE a este respecto confirman que se están llevando a cabo investigaciones. Patricia Rossetti, jefa de tribunales, buenas tardes.
16: Hola, Pilar, buenas tardes. Es una causa secreta y delicada, con ciertos movimientos en las últimas fechas que afectan de manera especial a Rodríguez Zapatero. Se están investigando muchas cosas, dicen a COPE fuentes próximas a la investigación. Unas pesquisas que también vinculan a altos cargos y sectores cercanos al expresidente del gobierno con el rescate de Plusultra y operaciones financieras sospechosas. Una investigación cuyo secreto prorrogó el juez Calama al menos hasta cerca de finales de este mes y que se espera que levante en breve. Se investiga el uso indebido de los 53 millones de euros del rescate concedidos por el gobierno de Sánchez en marzo de 2021. Dinero, según la investigación, que se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos por otras sociedades de la supuesta trama delictiva, un lavado de fondos. El caso estuvo archivado un tiempo, pero Anticorrupción recibió peticiones de Francia y de Suiza para practicar registros en varios domicilios españoles. La justicia de esos países investigaba una presunta red de blanqueo vinculada a Venezuela y que actuaría también en España. En su comparecencia en el Senado y en varias entrevistas, Zapatero aseguró hace unas semanas que no tenía el dato de quiénes eran los clientes de la empresa Análisis en Relevantes, de su amigo Julio Martínez, y que hacía los análisis con el material que aportaba el propio Zapatero.
4: Vamos a ver cómo avanzan esas investigaciones, pero de confirmarse esta información, estaríamos hablando de un posible delito de blanqueo de capitales castigado con entre 6 meses y 9 años de prisión. Cuca Gamarra es vicesecretaria del Partido Popular.
17: Lo que está claro es que no cabe más silencio. Se necesitan explicaciones. Explicaciones tanto del señor Rodríguez Zapatero como del propio presidente Sánchez, porque evidentemente les atañe a ambos. Es momento de saber qué hay de verdad y sobre todo de que con transparencia dé explicaciones Zapatero a los españoles.
4: Estamos hablando, recuerdan, en el Partido Popular de rescates millonarios a través de fondos de los presupuestos generales del Estado en los que podría haber intervenido el expresidente Zapatero. Por lo demás, el Ondius sigue hasta ahora camino de Rotterdam con casi una treintena de tripulantes a bordo. 14 españoles siguen en cuarentena en el Gómez Ulla y entre ellos el caso positivo confirmado esta mañana.
18: No es una buena noticia, pero por lo menos está en el sitio donde debería estar, que es vigilado clínicamente y en un sitio con la capacidad de aislarlo de forma adecuada para que no haya más transmisión.
4: Está en buenas manos, decía el epidemiólogo Quique Gavassat en Herrera en COPE esta mañana. No sabemos la identidad, tampoco la edad de la persona contagiada, pero sí ha trascendido que tiene algo de fiebre y dificultades para respirar. Más complicado es el cuadro de la paciente francesa, que habría empeorado rápidamente en las últimas horas. El domingo empezó a tener fiebre en el avión, hoy está en estado crítico, según la OMS. De momento son 11 casos confirmados entre las 150 personas que fueron a bordo del Ondius, pero podría haber más.
19: We would expect more cases because, as you may remember,
4: no se pueden descartar más casos entre los pasajeros dado el periodo de incubación del virus, lo ha explicado hoy el director de la OMS, Tedros Adhanom, en Moncloa tras reunirse con Pedro Sánchez. Los dos han presumido del dispositivo que se ha llevado a cabo en Tenerife y dicen, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
20: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
4: Que todo ha sido un éxito, aunque puedan salir más contagios.
20: Sí, Pedro Sánchez ha roto su silencio para alardear de éxito en el manejo definido de ejemplar y eficaz de la crisis, un objetivo al que han ayudado los elogios del director de la Organización Mundial de la Salud, que ha agradecido el liderazgo del gobierno. El presidente ha convertido esa comparecencia conjunta en un acto de autobombo. Y así es un orgullo ser español.
7: Debemos sentir el orgullo de ser españoles, porque España cumple, siempre cumple. Primero con los suyos, a los que atendemos, pero también con el resto del mundo a quienes socorremos.
20: Bajo el lema España cumple, Sánchez ha presumido incluso del agradecimiento del Papa. Le ha servido para evitarse entrar en las críticas de Fernando Clavijo, que ha acusado al Ejecutivo de opacidad y de deslealtad institucional durante la gestión de la crisis.
7: No vamos a entrar en ningún tipo de polémica institucional. Nosotros encantados de seguir hablando y conversar y dialogar con una institución tan importante como es el gobierno de las Islas Canarias.
20: Cada uno se retrata con sus actos en referencia a Clavijo. Eso acaba de sostener ahora mismo Mónica García en esta rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros aún en marcha. La titular de Sanidad ha defendido que el alarmismo es un problema añadido a las crisis de esta naturaleza.
4: Más allá del virus, Ricardo, y el Moncloa hemos estado muy pendientes, estamos muy pendientes de cómo explica el gobierno estas palabras de la candidata socialista en Andalucía, María Jesús Montero, tras la muerte de dos guardias civiles en Huelva en la lucha contra el narcotráfico.
21: Todo el país se conmociona ante situaciones de este tipo. Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad, por supuesto. Hay trabajadores que fallecen por el simple hecho de ganarse la vida y, por tanto, todos tenemos que aliarnos contra esa lacra de los accidentes laborales.
4: Los guardias civiles están que trinan y en Moncloa, ¿qué dicen, Ricardo?
20: Bueno, pues hasta ahora han echado balones fuera. Elma Saiz ha querido, eso sí, arrancar la comparecencia posterior al Consejo de Ministros trasladando el pésame a familiares y amigos de los dos guardias civiles muertos. La portavoz Zaragoza ha tratado de ratificar el compromiso del gobierno en la lucha contra el tráfico de drogas, una lucha que, según ha sostenido, tiene su reflejo en el refuerzo de los medios a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
0: En estos años se han incrementado los efectivos destinados a combatir las redes criminales, se han intensificado las operaciones contra el narcotráfico y se han mejorado los recursos de vigilancia marítima y de coordinación policial.
20: Palabras envueltas en consternación tras haberse ausentado todos los ministros de los funerales, muy conscientes además de ese malestar que subrayabas tras definir, María Jesús Montero, la tragedia de accidente laboral. Saiz habla de su intención de honrar a la benemérita y atribuye, sin citarlo al PP, un uso partidista del dolor.
0: Una empatía con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en todo momento. Lo que no va a hacer nunca el gobierno es instrumentalizar políticamente el dolor.
20: Precisamente los populares hoy han reiterado sus propuestas para luchar contra el crimen organizado.
4: Gracias, Ricardo. Mira, el servicio marítimo al que pertenecían Germán y Jerónimo, los guardias civiles que murieron el viernes, acaba de cumplir 35 años de vida. Se juegan la vida cada vez que salen ahí fuera a trabajar, pero ya que Montero habla de accidentes laborales, hay que decir que lo hacen sin las medidas de protección necesarias en muchos casos. Juan Baño, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
4: Hablamos de cascos, monos o botas especializadas que no todos tienen.
1: Pues mira, te diría que no hay un mes prácticamente sin una queja o una demanda de material para el servicio marítimo, a pesar de las condiciones extremas en las que trabajan. Imagínate, los 500 agentes que conforman el SEMAR saben bien lo que es echarse a la mar con carencias. Escucha a Francisco Javier Pajuelo, que es de la Asociación Pro Guardia Civil.
22: No tienen casco de seguridad, calzado adecuado específico para estar en las embarcaciones, ni tienen los monos necesarios. Es habitual, desgraciadamente, que tengan que prestarse el material o heredarlo de los compañeros que pasan a la reserva.
1: Y se prestan entre ellos porque no hay para todos. La presión en el campo de Gibraltar ha desplazado el narco hacia la costa de Huelva, Portugal, y hacia Málaga, Almería. Precisamente Germán, muerto ahora el pobre en Huelva, estuvo antes en Almería. El sentimiento de hermandad entre los miembros del servicio es extremo. Las palabras de la candidata del PSOE anoche cayeron como un jarro de agua fría.
21: Todos tenemos que aliarnos contra esa lacra de los accidentes laborales.
1: Para la asociación que une mandos y oficiales de este cuerpo, lacra es otra cosa.
22: Los guardias civiles sabemos perfectamente lo que es una lacra. Ya tuvimos que luchar contra la lacra del terrorismo y ahora nos ha tocado luchar contra la lacra del narcotráfico. Y los compañeros del servicio marítimo, por desgracia, es a los que les toca mirar a los ojos a estos narcotraficantes que no tienen escrúpulos ninguno.
1: Ningún gobierno, me recuerda, ha declarado profesión de riesgo a la Guardia Civil o a la policía, condición que ya disfrutan Mossos, Ertzaintza, policía local o policía foral. Un agravio, Pilar, que se suma al aumento del desafío de la criminalidad en nuestro país en estos últimos años.
4: Es Juan Baño, jefe de interior de COPE. Gracias, Juan.
1: Gracias a ti, Pilar.
4: Una última hora, demoledor informe final de la Fiscalía en el juicio contra la familia Pujol. El fiscal anticorrupción, Fernando Bermejo, acaba de arremeter contra el intento de las defensas del clan de presentar el caso como un juicio político y un ataque a Cataluña. Bermejo ha puesto de relieve cómo los Pujol defendieron en público durante años que España nos roba, mientras ocultaban su fortuna en Andorra y eludían el pago de impuestos en nuestro país.
23: El análisis del caso Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España nos roba con los hechos investigados en este procedimiento. Ingresos constantes en metálico, en cifras redondas, sin justificación económica, siempre realizados por la misma persona. Todos ellos abren cuentas en Andorra. Es un mecanismo de organización criminal.
4: Tiempo ya para tu COPE más cercana.
5: Escuchas Mediodía COPE.
6: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
24: Reservar tus vacaciones de verano debería ser la parte más ilusionante del año. Por eso en Viajes El Corte Inglés están a tu lado desde el primer momento, para que lo tengas claro y decidas con tranquilidad. Porque viajar con confianza es posible. Todo está pensado para que elijas sin darle más vueltas de las necesarias. Con destinos cuidadosamente seleccionados y vuelos directos para que viajes con total seguridad. Además, con la tranquilidad de reservar sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la salida de tu viaje. Y desde solo 15 euros, consulta condiciones. Porque cuando todo encaja, la ilusión ocupa su lugar desde el primer momento. Y así solo te queda disfrutar del viaje. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés.
5: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
25: valorado
5: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
25: Y otra. Valorado.
3: cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: El próximo 29 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
9: ¿Una zanahoria, una patata y ya?
10: No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
9: ¿Pero parece tan fácil?
10: Ese es el secreto.
9: Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
11: Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
12: Ojo con la alarma que tienen.
11: Pues no entramos.
26: La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
27: Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
28: Carglass cambia, Carglass repara.
29: ¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
30: El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
31: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
30: Máster Universitario en Radio COPE.
31: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
32: Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
33: A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
34: Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
35: Entra ya en cope.es.
36: Pilar García de la Granja.
37: Mediodía COPE.
38: COPE Cataluña y Andorra.
39: Estàs informat.
40: El president de la Generalitat, Salvador Illa, té la seva primera gran crisi social, en té d'altres, com la mobilitat i l'habitatge. Però la social arriba segurament en sectors inesperats pels socialistes. No arriba des d'una gran empresa en crisi, tot i que avui també parlarem de 2 ERES en menys de 24 hores a la zona franca, entre ells el de Nissan, i tampoc arriba per part d'aturats de llarga durada. Arriba la crisi social des de les escoles i des de les consultories dels metges. Anem per parts. La crisi social dels docents. Una sinfonia del caos. Des de la divisió sindical fins a la policia infiltrada. I deixa, a dia d'avui, a Salvador Illa en una posició difícil. O desautoritza a la consellera d'Educació, Esther Niubó, i el seu equip i cedeix, o bé assumeix el malestar de milers i milers de famílies a Catalunya que avui han deixat els seus fills i filles dormint perquè no tenen classe. Dijous a la tarda, reunió de la taula sectorial d'educació i el govern es manté inalterable. L'acord existent és l'únic possible. Sílvia Paneque, portaveu del govern, reclama als sindicats principi de realitat i que els recursos públics són els que són.
41: Alhora que mantenim la mà estesa perquè pensem que aquest acord recull allò que ha de significar el que entenem de debò que tots estem defensant, totes les forces sindicals, que és la millora del sistema educatiu a Catalunya.
40: Bones paraules i el dard. Entenem de debò, entenem que tots estem per la millora del sistema educatiu. Perquè aquí, en aquest conflicte, govern professors, al centre i als alumnes, que hores d'ara són les víctimes d'un pols que arriba amb el pitjor mes del calendari escolar, l'últim. Bon migdia, soc Sergi Tor i Educació ha rebaixat el seguiment de la vaga un 11%, és cert que a 9:45 del matí i amb un 37% dels centres consultats, mentre el sindicat Ustec-Estec eleva el seguiment a un 70%. Al final, que aixequin la mà els que tenen fills i filles en edat escolar i que avui s'han quedat a casa. I és el primer dia dels 5 que a cada demarcació n'hi haurà fins al 6 de juny. Anem per parts, anem al carrer. Manifestació unitària a Barcelona de la pública i concertada. Per cert, la moda de tallar carreteres a banda de molt perillosa, lesiona el dret de mobilitat de milers i milers de persones. I qui menys s'espere que tallin carreteres tan vitals com les rondes, l'AP7, la C32 o la C55, qui menys s'espere que ho facin són els professors, que són els garants de la cultura, de l'ensenyament i del diàleg per la seva professió. La legitimitat d'una protesta es sosté sense perjudici dels altres. Anem a la manifestació, ja ha acabat. No és ni la primera, ni la segona, ni la tercera, ni la quarta en aquest curs escolar tan conflictiu. Com estan els ànims dels docents? Guillem Castro, bona tarda.
0: Bona tarda, Sergi. Doncs sí, acaba d'acabar la mobilització aquí davant del Palau de la Generalitat, una mobilització on hem vist pancartes de tot tipus, des de l'habitual Illa Dimissió fins Dignifiqueu l'Escola, que portem al cor. I què reclamaven els professors en aquest primer dia de vaga general a tot Catalunya? Doncs res nou des de l'última protesta, una millora de les ràtios d'alumnes per classe, una sobrecàrrega de feina evident i una manca de recursos. Per parlar amb més coneixement estem aquí amb la Judit, professora de l'Escola Concertada, perquè ens expliqui precisament què és el que reclamen i com valora aquesta primera manifestació.
1: Realment esperava més gent, però entenc que la por a perdre el nostre lloc de treball, perquè no és com la pública, que et pots manifestar sense cap conseqüència, doncs faci que hi hagi gent que no hagi vingut. De totes maneres, trobo que per jugar-nos al nostre lloc de treball hi ha força gent que està reclamant més recursos per poder atendre la diversitat que ara tenim d'alumnats. Necessitem que ens recolzin i que ens donin la possibilitat de fer una inclusió real, perquè la que estem fent és sobreviure, no estem fent una inclusió amb les condicions que haurien de tenir els infants.
0: Doncs ja ho veu, Sergi, una manifestació que ha estat la primera de les 15 convocades i amb un objectiu en comú, que la Generalitat escolti les seves reclames.
40: Així és, en Guillem. La veu de la Judit, en aquest cas de la veu concertada, és la veu de tots els docents que estan sortint al carrer avui a Barcelona i a partir d'aquest divendres a les territorialitzades a partir de demà. Recordem que aquest mes de març el govern de la Generalitat en va signar amb els sindicats a Comissions Obreres i la UGT un augment salarial progressiu per al professorat d'uns 3.000 euros bruts anuals al complement específic. Aquesta pujada es desplegarà de manera progressiva entre aquest any 2026 i el 2029. Aquest mes de maig ja han tingut un ingrés addicional de 800 euros. Segons la Generalitat, la inversió total de l'acord comporta una inversió global entre l'augment de sous i també la millora de les condicions i també de noves edificacions de més de 2.000 milions d'euros en el sistema educatiu català. I aquest és l'acord que el govern de la Generalitat et diu als quatre sindicats a convocants, USTEC, STEC, professors de secundària, CGT i intersindical, que han d'assumir. Uns sindicats convocants que també diuen que si hi ha un increment de 400 euros al mes, s'aixecarien les protestes. Això seria 4.800 euros anuals. Yolanda Canales, volem saber també què estan pensant a hores d'ara els sindicats que ja han arribat a un acord amb el govern, com és UGT i Comissions, perquè amb aquesta partida hi ha moltes variables, Yolanda.
2: Doncs UGT i Comissions Obreres defensen que les negociacions han permès assolir millores històriques per al sistema educatiu català. El secretari general de la Federació d'Educació de Comissions a Catalunya, Eduard Núñez, assegura que el malestar als centres és real i que ve de molts anys d'infrafinançament, però defensa que la mobilització ha de servir per arribar a acords útils i no per cronificar el conflicte.
4: Nosaltres el criteri de fons és que, primer, s'ha de constatar que una situació de malestar en l'àmbit educatiu com a fruit d'un infrafinançament crònic que dura molts anys. I la qüestió és que això ha generat conflicte. Nosaltres entenem que el conflicte s'ha d'articular, s'ha d'organitzar per donar després fruits en la negociació i en l'acord. És a dir, que la mobilització ha de ser funcional.
2: Segons Comissions, l'acord pactat amb el govern suposarà un increment del pressupost educatiu de prop de 2.000 milions d'euros, amb millores salarials per als docents i més recursos destinats a l'escola inclusiva i a l'atenció a la diversitat. També defensa que es tracta d'un pacte sense precedents en les últimes dècades i recorda que part dels sindicats que avui fan vaga també van participar en una part de les negociacions. En tot cas, des de Comissions admeten que aquesta divisió pot generar desconcert en les famílies i el professorat, però insisteix també en que el conflicte només té sentit si acaben de traduir-se en millores concretes.
4: Clar, genera confusió entre les famílies, entre el propi alumnat, el conflicte pel conflicte tampoc aporta res. Tot i això, sí. Amb això no estic dient que no entenem com si ens obreix, ho entenem perfectament, aquest malestar, no? I que la gent el vulgui expressar, no? Però bueno, o sigui, nosaltres creiem que no ens hem d'instal·lar en la frustració, sinó que hem de donar sortides via la negociació col·lectiva i l'acord. Aquest malestar, i això és clau.
2: Tots els sindicats, això sí, coincideixen en una idea de fons, que el sistema educatiu català arrossega problemes des de fa anys i que calen més recursos, menys sobrecàrrega i millors condicions laborals als centres.
40: Gràcies, Yolanda. A partir de moltes variables, la divisió que ha impulsat el govern de la Generalitat, a 200 al carrer, dijous, taula sectorial. I la vaga, avui primer dia unitària, que es manté. Per a banda de la vaga de professors, potser més mediàtica avui al ser unitària, hi ha hagut una nova protesta, una concentració, en aquest cas a cada ambulatori de Catalunya, aquest migdia. Professionals d'infermeria s'han concentrat davant dels hospitals per reclamar condicions dignes. El sindicat SATSE ha convocat a mobilitzacions amb motiu del Dia Internacional de la Infermeria sota el lema «Les infermeres ja no callen», per denunciar la falta de personal, que les ràtios són insuficients i que assumeixen una sobrecàrrega crònica de feina. El portaveu de SATSE a Girona, David Oliver, reclama al govern de la Generalitat amb més inversió.
3: Un tema de que estem sobrecarregats de feina, tenim massa feina, per cada vegada se'ns exigeix més, la població cada vegada, per sort, doncs és més envellida, però és més necessari atendre-la en temes de salut, i per tant doncs això el que fa és que les plantilles són les mateixes de fa molts anys, però cada vegada tenim més responsabilitat i no tenim cap reconeixement. No?
40: La gran crisi social, professors i infermeres, no tenim cap reconeixement, un nexe comú. També hi ha un rerefons. A la Catalunya de 8,2 milions de persones i d'aquest increment poblacional no hi ha hagut la planificació de recursos adients. I per tant hi ha una queixa comuna, la sobrecàrrega. Anem ja tot seguit a serveis. En quant al temps, és tarda de mirar el cel, perquè és tarda de tempesta i calamarsa i a vista taronja des d'ara al migdia i fins al vespre d'avui, perquè augmenta la probabilitat de superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 litres metre quadrat en 30 minuts a comarques com el Bages, Baix Llobregat i Vallès Occidental. També es manté l'avís a les comarques del nord-est, la Catalunya central i gran part del prelitoral i litoral de Catalunya. A més, els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment calamars o pedra, així com a ratxes fortes de vent. Per tant, ui viu amb aquest escenari de la tarda el creixement de rius i rieres a la pràctica totalitat de comarques, a excepció de la Pla de Lleida, que pot quedar exempt d'aquestes tempestes. Baixaran les temperatures amb una setmana de temps inestable i aigua. Les temperatures actuals a les capitals catalanes són Tarragona i Girona 21 graus, Barcelona 20 graus, Lleida 23. Mentrestant, al Principat d'Andorra hi ha hores d'ara 13 graus de temperatura. En quant al trànsit, ara sí, anem a la sintonia del trànsit. Doncs hores d'ara hi ha circulació amb retencions a la Ronda Litoral, accés cap al nus de Llobregat a l'AP7, Barberà del Vallès direcció Girona, també Tarragona, a Barcelona direcció nus de Llobregat a les Rondes i a la A2, Cornellà de Llobregat, Sant Joan d'Espí, direcció Barcelona. També trobem circulació amb congestió a la C17, Mollet del Vallès direcció Barcelona i a la C25, a Jurb, direcció Girona.
38: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
40: I de la crisi social, professors i infermeria, compte de que no estiguem al bressol d'una crisi laboral. Hi ha, en aquest cas, indicis lletjos i preocupants. Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Catalunya amb una afectació del 37% sobre una plantilla de 569 que té els 3 centres que manté Nissan a la Catalunya. Els fabricants de cotxes japonesos han comunicat als sindicats l'obertura d'un expedient que afectarà a 3 instal·lacions. Implicarà reduir al mínim l'activitat del centre de recanvis del Prat, que s'ha impactat amb 110 afectats dels 122 treballadors, és a dir, un 90% del total. El Centre Tècnic de Barcelona i d'Àrees Funcionals del Prat es planteja retallar una quarta feina entre 86 i 15 sortides respectivament. Saludem a migdia de COPE Catalunya i Andorra el responsable sindical de UGT a Nissan, Juan Carlos Yepes, que ara està, per cert, de viatge, em comuniquen. Juan Carlos, bon migdia.
5: Hola, migdia.
40: T'agraeixo la seva presència aquí a la ràdio perquè vas amb el tren de camí a Madrid, no?
5: Sí, sí, anem de cara a una reunió que ja teníem prevista o demanada amb el Ministeri, fa ja temps, pel tema de la situació Nissan, no només aquí a Catalunya, sinó al resta d'Espanya, les factories que tenim a Cantàbria i a Àvila. I, ha coincidit amb el temps que quan ens han concedit la reunió, ha coincidit que ha sigut justament un dia abans, un dia després, de que ahir ens comuniquessin oficialment a l'aplicació de l'ERE.
40: Confiem que la comunicació aguanti, ja se sap el tren. 211 companys implicats a l'ERE a Catalunya. Com heu rebut la notícia? Hi ha molta preocupació?
5: Molta, molta, perquè nosaltres, en principi, això ja ens tenim que remuntar al 2020 amb el tancament de les tres plantes principals de producció que havia aquí a Catalunya, que era la planta de Zona Franca, Montcada i Sant Andreu. Podem comprovar que no han passat ni 5 anys i aquest llarg recorregut s'ha convertit en un termini molt, molt, molt curt a nivell empresarial. Quan es parla de llarg termini no es plantegen 5 anys, es plantegen molt més.
40: Quedaria pràcticament tancat el centre de recanvis del Prat, no?
5: Que totalment.
40: Són
5: totalment.
40: 110 afectats de 122 treballadors, és el 90%, bé, pràcticament seria la seva liquidació.
5: Què
40: demanareu al Ministeri?
5: Home, nosaltres, en principi, el rebuig total a l'ERE. Primer perquè, i jo com a treballador del centre de recanvis, una de les coses que sí que hem estat reclamant durant tot aquest temps és que la direcció mai ens ha comunicat que tinguéssim un problema com magatzem. De fet, portem 2 anys sent reconeguts per l'entitat Nissan com el millor magatzem de la regió Amieo, que és Europa i Àfrica i el Mig Orient, i que vull dir que és una regió molt gran dins de la companyia, i hem sigut el segon magatzem 2 anys consecutius el millor magatzem. Quan estem parlant de produccions i de facturació, mai hem tingut un problema, sempre ens estan dient que estem perfectes. Més a més, amb la reunió que tenim mensuals amb la direcció, el comitè d'empresa, sempre mai ens han dit que havia algun tipus de problema. Al revés, sempre ens deien que anàvem sobre les dades que ens demanaven des de Japó, estàvem correctes, i amb la qual, si a mi m'ho preguntes això fa 2 mesos, si preveia una possibilitat de tancament al meu centre, mai a la vida m'ho hagués imaginat. Sempre hem parlat de que Nissan pot haver, sempre per l'edat que tenim, no? Perquè al final les plantilles són grans, perquè al final la mitjana també per al centre de recanvi està en 53 anys.
40: Una última pregunta, Juan Carlos. Quan estàs parlant d'aquestes 211 persones afectades de l'ERE, quin seria el seu perfil d'edat, de futur laboral i de les seves condicions econòmiques?
5: Ja de tot, perquè veritablement el centre, per exemple, de Zona Franca, on l'afectació, sent el centre majoritari ara a nivell de personal, que són 383, és veritat que l'afectació està al voltant dels 80 i pico persones. El perfil pensa que són tots tècnics, ja enginyeria, està tot el departament de compres, amb la qual cosa és un perfil més tècnic, més d'oficines, són salaris alts, la gran majoria. És car l'acomiadament del centre a l'altre centre petit, perquè et facis una idea també és on estan recursos humans, finances, vull dir, estem parlant de que veritablement el centre, com qui diu, més barato, entre cometes, és el centre de recanvis, perquè són ja un gran nombre de personal de taller.
40: Gràcies, Juan Carlos, bon viatge.
5: Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
40: Però de Nissan d'anar amb una empresa històrica de 75 anys, l'empresa Quality Expresso, dedicada a la fabricació de màquines i moliners de cafè professionals, que ha comunicat a la plantilla aquest matí la seva intenció de presentar també un ERO d'extinció que afectaria tot el personal de l'àrea de producció. A quants treballadors i treballadores afectaria, Yolanda Bernal?
6: Actualment, Quality Expresso compta amb una plantilla total de 117 persones, la majoria en producció. En un comunicat, la companyia, propietat del grup italià Evoca, justifica el tancament de la producció per adaptar-se als canvis del mercat i garantir la seva sostenibilitat i competitivitat a llarg termini. Segons explica Evoca, el segment de màquines tradicionals de cafè ha estat afectat en els darrers anys per canvis en la demanda dels clients, una pressió creixent en costos i un context cada vegada més competitiu. La companyia diu que les instal·lacions a la zona franca continuaran com a hub regional, mantenint les activitats comercials, de postvenda, logístiques i de suport. Comissions Obreres, sindicat majoritari al comitè d'empresa, rebutja aquests acomiadaments i insta la direcció de l'empresa a negociar un pla industrial que garanteixi l'ocupació. I recorden que fa més de 75 anys que fabriquen màquines de cafè. Lamenten que una empresa històrica com Quality Expresso anunciï la fi de la seva activitat productiva a Barcelona i insta les administracions públiques a treballar per defensar la indústria. Les dues parts tenen previst fer una primera trobada per rebre tota la informació sobre l'ERO dilluns vinent, 18 de maig.
40: Gràcies, Yolanda. No són bones notícies, eh? Estem parlant de dues empreses significatives, Nissan i Quality Expresso. Aquesta última amb 75 anys d'història. Atenció amb aquesta notícia. Compta amb els anuncis miraculosos d'inversió, els falsos experts financers o els missatges que suplanten bancs i administracions. Algú pot pensar, això ha passat tota la vida, i és cert. Però avui, el Col·legi d'Economistes de Catalunya alerta de que una de cada tres estafes econòmiques a internet són casos de suplantació d'identitat. Ara, davant l'augment de les anomenades fake econòmiques, s'ha decidit a crear un observatori específic per detectar-les i denunciar-les, Yolanda Canales.
2: Les fake news, efectivament, ja no només afecten la política o les xarxes socials, també impacten de ple en l'economia i, sobretot, el més important, en la butxaca de la gent. El Col·legi d'Economistes de Catalunya alerta que les estafes econòmiques cada vegada són més sofisticades i que moltes persones prenen decisions financeres basant-se en informació falsa o enganyosa que circula per internet. De fet, segons un estudi elaborat conjuntament amb la Universitat de Girona, una de cada tres estafes detectades són casos de suplantació d'identitat, és a dir, anuncis o continguts que es fan passar per persones reals, bancs, empreses o institucions públiques per generar confiança i acaba estafant els usuaris. L'altre gran focus de risc són els anomenats xiringuitos financers, plataformes o suposades empreses d'inversió que ofereixen guanys ràpids, moltes vegades vinculats a criptomonedes, però que no estan ni autoritzades ni supervisades. L'estudi també detecta molta desinformació relacionada amb impostos, herències i donacions, especialment a través de vídeos i consells virals a les xarxes que barregen informació certa amb afirmacions falses o enganyoses. Davant d'aquesta situació, el Col·legi d'Economistes ha decidit crear l'Observatori de les Fakes d'Economia i Empresa. Tindrà un canal de denúncia i treballarà directament amb els Mossos i amb la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Ho explica el degà del col·legi, Carlos Puig de Travi.
7: Obrirem un canal de denúncies, eh? I el connectarem amb la policia, amb el, o sigui, tindrem interlocució amb la CNMC, amb la CNMV, i farem feina en aquest sentit. I sobretot, l'últim, que ja ho hem dit, és que hem de contribuir a la formació, informació sobretot de tipus financera i digital. Obrirem un canal de denúncies i el connectarem amb la policia, amb el, o sigui, tindrem interlocució amb la CNMC, amb la CNMV, i farem feina en aquest sentit. I sobretot l'últim, que ja ho hem dit, és que hem de contribuir a la formació, informació sobretot de tipus financera i digital.
2: Els economistes alerten que moltes d'aquestes estafes juguen amb les emocions i amb la necessitat de guanyar diners ràpidament. Per això insisteixen en la importància de verificar sempre la informació abans d'invertir o compartir continguts. Recomanen consultar fonts oficials com la CNMV o el Banc d'Espanya i desconfiar de missatges massa espectaculars o promeses de beneficis immediats.
40: I avui, el 12 de maig, es commemora el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica. A Catalunya es calcula que al voltant de 160.000 persones estan afectades d'aquesta malaltia de la fibromiàlgia i prop de 38.000 de la Síndrome de Fatiga Crònica. La xifra és segurament més alta perquè encara hi ha molta gent no diagnosticada. El perfil majoritari de malalts són dones, que acostuma a aparèixer entre els 56 i els 65 anys, però també hi ha molts casos entre els 30 i els 45. Gemma Banyeres, afectada, reconeix a COPE Catalunya que no pot treballar i ha de canviar les seves rutines.
8: Jo tinc una incapacitat total. Vaig reclamar l'absoluta perquè jo em veig incapacitat totalment per treballar. Actualment porto des del mes d'octubre sense sortir de casa, bàsicament, i amb molts dolors al cos, i m'han denegat l'absoluta. O sigui, em diuen que jo puc seguir treballant amb normalitat, que això no és una malaltia incapacitant i que puc fer vida normal, i no és així.
40: Saludem a Maribel Rodríguez, coordinadora de l'Associació Catalana d'Afectats de Fibromiàlgia i altres síndromes afins. Maribel, benvinguda i bon dia.
9: Gràcies, bon dia a tots.
40: Per què aquest 12 de maig és important?
9: Doncs aquest 12 de maig és important perquè avui és el dia de la commemoració de la fibromiàlgia i de les malalties afins.

0: Espera, com ens sentim? Clar, cadascú té la seva casuística, perquè sí que és veritat que hi ha una, diguéssim, és general, el dolor és general, el malestar és general, a nivell social, laboral, familiar, això ja depèn de l'entorn, de cada persona, i com influeix en la malaltia, tant positivament com negativament. És a dir, ara si m'explico, nosaltres tenim, des de que ens aixequem fins que ens anem a dormir, tenim dolor les 24 hores del dia, d'acord? Sí que és veritat que aquest dolor nosaltres fem unes activitats encarats a la que és la millora de la qualitat de vida i poder gestionar sobretot les emocions, d'acord? I aquí vaig amb la part, per exemple, a nivell social. Per exemple, quan una persona et veu i així com ensopida i dius, és que em noto cansada, ah, i em van contestar, bo, jo també estic cansada perquè ja està tot el dia no sé què, no sé quant, saps? Cadascú, però clar, no sé com dir-ho, no empatitza amb que aquella persona, a lo millor simplement per fer un dinar o el seu esmorzar, li suposa un sobreesforç. D'acord? O, per exemple, agafes, mira, em posaré un exemple, amb una truita de patates. A mi em va passar fer el canvi de la truita, d'acord? I, bueno, pues, del pes, no sé, se'm va caure al terra.
1: Clar. Per això és, jo crec que és tan important també la feina de les associacions. Tu ets coordinadora de l'Associació Catalana d'Afectats de la Fibromiàlgia i el que feu doncs, és acompanyar-vos, donar-vos companyia, entendre i comprendre. I teniu els recursos suficients? És a dir, teniu el suport de l'administració pública i els recursos per a la vostra tasca, Maribel?
0: A veure, nosaltres des de l'associació que informem, orientem i donem suport a les persones afectades de la fibromiàlgia i de la síndrome de sensibilització central, d'acord? I afins. Aleshores, avui en dia, evidentment, la part del oficial, els centres oficials, estan més implicats perquè també estan més conscienciats, d'acord? Fa uns anys era pues això, anar pues, picant porta, picant porta, picant porta, d'acord? Però avui en dia la veritat és que sí que tenim suport per part de les del, pues, bueno, dels ajuntaments, de la Generalitat, sí, tenim suport.
1: Maribel
0: I
1: Rodríguez, sí, coordinadora de l'Associació Catalana d'Afectats de la Fibromiàlgia i altres síndromes afins. Gràcies per donar-li veu al que és aquesta malaltia i també per valorar la feina de l'associació aquí a migdia de COPE Catalunya. Gràcies, Maribel. Bon migdia.
0: gràcies, igualment a vosaltres. Un plaer. Adéu, bona tarda.
1: I ara anem tot seguit a la publicitat i després anem cap a una moda. Serà de selfie, serà turística, però és una moda. No hi ha hores d'ara municipi a Catalunya ni ciutat que no tingui les seves lletres ornamentals. Se va començar amb Hollywood de Los Angeles, va començar aquí a Espanya a la dècada dels 80-90, era extemporani, però ara tothom ho té, una forma d'identitat. Publicitat i en parlem.
2: Mira, esto es una brisa. La he visto cruzar callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia, felicidad de la buena.
3: Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
4: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: Hazte mutuera.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: Llega el partido.
3: Y gracias al televisor Samsung de 75 pulgadas Neo QLED Mini LED que costaba 2.399 euros, ahora lo vas a vivir como nunca por solo 899 euros. Y con nuestras tecnoventajas.
4: Vive el fútbol con las mejores ofertas en tienda, web y app del Corte Inglés.

0: 99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
1: En Movistar, el fútbol no descansa. Llega el Mundial más largo de la historia. 104 partidos en 39 días. Prepárate para vivirlo con toda la pasión. Ahora con tu paquete fútbol tienes la Copa Mundial de la FIFA sin coste adicional en Movistar a través de DAZN. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
2: Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
3: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
5: Quan arribem a un poble, a una localitat o a una ciutat, ens trobem amb unes lletres gegants amb el nom del municipi. Algunes són a les rotondes, altres davant del mar, en places o miradors estratègics. I altres tenen un objectiu molt clar: convertir-se en un reclam turístic i també en un escenari perfecte per a una fotografia i també un segell d'identitat a Mar Puerto.
6: La moda, inspirada en l'estètica de Hollywood, s'ha estès arreu de Catalunya i les empreses que instal·len aquests cartells asseguren que el fenomen viu un autèntic boom. Municipis grans i petits hi recorren no només per reforçar el sentiment de pertinença, sinó també per projectar una imatge moderna i guanyar visibilitat a les xarxes socials, perquè avui en dia la promoció turística també passa per Instagram, encara que sembli mentida. Pere Granados, alcalde de Salou, ho té clar i s'ha sumat a aquesta moda.
7: Aquí ve moltes persones, resulta que es fan moltes fotos, però ha de sortir la marca Salou. Doncs van començar per unes lletres grans en un punt xulo, que és allà al passeig, a la part més renaturalitzada del passeig i amb el fons de la platja. Però amb el temps hem anat introduint en diferents llocs. Tenim unes, diguem-ne, on està el port natural de Salou, la platja de Ponent a l'inici del terme municipal de Salou, més petites perquè la gent pugui sortir al costat de les lletres. També col·locarem, instal·larem unes altres a la platja llarga, és a dir, en diferents punts on realment les persones puguin fer una foto amb un entorn molt bonic i que se n'enduguin la marca Salou.
6: Les lletres serveixen així com una marca visual ràpida i reconeixible, un espai pensat perquè la gent s'hi aturi, es faci un selfie i de passada identifiqui clarament el municipi. No obstant, algunes empreses del sector expliquen que molts municipis demanen les lletres després de veure que el poble del costat també les ha instal·lat. És un efecte contagi. Els preus poden anar dels 10.000 euros als 30.000, segons la mida, els materials i el disseny. I cada vegada són més elaborades, incorporen bancs, il·luminació o elements representatius del municipi. Una promoció que, segons l'alcalde de Salou, fan totes les grans marques.
7: Si totes les grans marques, que tothom les coneix, fan promoció i fan publicitat. Per tant, quan nosaltres ens promocionem, estem en competència no només amb destins de sol i platja, perquè les persones poden fer vacances a la muntanya, a un clar, nosaltres hem de ser, en aquest sentit, molt incidents en quant a lo que és la presència de marca i competitius, tant en el producte com la marca. A nosaltres, i a mi m'agrada molt dir que a mi m'agrada promocionar-me amb producte de qualitat.
6: I és que a banda de Salou hi ha exemples també molt evidents. A Figueres les lletres estan col·locades davant del Museu Dalí i només es poden llegir correctament si la fotografia es fa des d'un punt concret. Barcelona també s'ha sumat a aquesta tendència amb les noves lletres instal·lades al Tibidabo, pensades perquè els visitants es fotografiïn amb tota la ciutat al darrere. I Empúria Brava es troben al Passeig Marítim. En definitiva, unes simples lletres que s'han convertit en molt més que un cartell amb el nom d'un poble. Són identitat, màrqueting, turisme i a les xarxes socials condensades en una sola fotografia.
5: I saludem a l'antropòleg José Mansilla. Antropòleg, benvingut, bon dia.
8: Hola, què tal? Bon dia, què tal?
5: Per cert, a vostè li agraden els noms de les ciutats o no?
8: A mi m'agraden, clar que sí, perquè no, jo crec que són molt importants. Si una cosa hem de tenir és una mena d'identitat del lloc on ets o on vius, o sigui que això està molt bé, clar que sí.
5: El que passa és que s'ha entrat, sembla, en una mena de rivalitat, no? El poble que no ho tingui sembla menys poble o menys localitat, i aleshores també s'ha de veure el disseny i les lletres.
8: Clar, bueno, perquè Estem en un moment en el que d'alguna manera competim entre ciutats, entre pobles, entre territoris, per atraure inversions, per atraure capitals, per atraure visitants, turistes. Llavors, si tu no ho tens i el poble del teu costat sí que ho té, doncs sembla que estàs una mica en minoria, per dir-ho així, no? O surt d'un punt de sortida més enrererit des del punt de vista de la competició aquesta, que significa el tema de les ciutats. Llavors, sí, estem en aquell moment, sí.
5: Clar, abans hi havia l'entrada a cada localitat, que era la senyal de la carretera, l'entrada sí. I la sortida. Jo crec que les ciutats grans van començar a l'hora d'organitzar grans esdeveniments, ja sigui esportius, futbolístics o d'accions culturals, sí. Van començar a fer dissenys, cada vegada més artistes, de grans artistes a nivell mundial, i després va començar doncs, per el litoral i cada poble ha començat amb les seves lletres. Però això també ha derivat ja amb un punt de vista turístic, no? amb la cultura del selfie.
8: Totalment. Això és, ara mateix, a banda no, d'aquesta qüestió que dius tu del tema de fomentar un cert orgull local i que la gent estigui contenta i doncs, pugui dir d'on és i tot això, i que quan entra o surt d'un joc doncs, s'adoni no, del que està fent, doncs ara mateix és una mena com de forma de màrqueting gratuït per part dels territoris turístics, perquè clar, la gent vol d'alguna manera significar-se, no, individualitzar-se, sobretot mitjançant de les xarxes socials i del que significa doncs, poder dir que has estat a un joc, perquè no és suficient només com anar a un joc, sinó de demostrar-ho, no, i de tenir aquest capital simbòlic i aquest estatut que et significa i que et diferencia d'alguna manera. I les lletres aquestes, els noms dels jocs, doncs juguen en aquest sentit. Tu pots, a la vegada, doncs, dir que has estat allà fent-te la foto i doncs, la gent del poble, no? O sigui, l'Ajuntament, l'administració pública, doncs, aprofita aquesta necessitat, per dir-ho així, per fer una promoció gratuïta del seu territori. Mm. Llavors, si tu vols lletres per fer-te la foto, doncs l'Ajuntament te les donarà i a la vegada doncs, l'Ajuntament aquesta inversió les sortirà molt rendible perquè és publicitat a les xarxes socials.
5: José Mansilla, antropòleg, gràcies per estar aquí a migdia de COPE Catalunya. Una abraçada i bona tarda.
8: De res, a vosaltres. Bona tarda.
3: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
9: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
4: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
9: Si con las humedades te las tienes que ver.
4: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
3: Murprotec.
5: I res, en 8 minuts arriba Esports a Cope amb Joan Batllori. Jo no sé si s'ha recuperat ja de la rua. Joan Batllori, bona tarda, com estàs?
10: Bona tarda, jo molt bé, perquè la vaig seguir des de casa. El que està en vies de recuperació és el Víctor Navarro, que la va fer tot a peu.
5: És molt jove, però és molt jove, sí. El Víctor. No sí, té sí, problema, eh? Sí, nosaltres sí. Tenim una edat ja.
10: Això mateix. Repassarem el programa les millors imatges que ens va deixar aquesta rua. També escoltarem a Hansi Flick, que avui ja s'ha posat davant del micro en la prèvia del partit que ha de jugar el Barça demà de Lliga al camp de l'Alavés a Vitòria, que tenim jornada de Lliga entre setmana. Ha confirmat Hansi Flick que renovarà fins al 2028 i que l'objectiu ara és arribar a sumar 100 punts, com va fer el Barça de Tito Vilanova fa alguns anys. A l'Espanyol ha de rebre demà l'Atlètic Club de Bilbao a Cornellà. L'equip s'entrena a partir de les 5 de la tarda. Abans parlarà Manolo González en situació límit l'Espanyol. El Girona va sumar un puntet ahir a Vallecas, que tal i com va anar el partit, al final podem parlar d'un bon punt. En bàsquet, el blaugrana Jan Veseli ha anunciat que es retira a final de temporada i en handbol, ara a partir de les 3 sabrem quin és el rival del Barça a les semifinals de la Champions, de la final a 4 de la Champions de Colònia.
5: Doncs un gran programa. Jo em quedo i també t'has de quedar tu, però jo com a oient i tu amb el micròfon blau. Joan, fins ara.
10: Fins ara, Sergi.
5: Arriba Línia Cope a les 3, l'inici de Pilar García Muñiz, 3 i 5, Esports Cope amb Joan Batllori.
3: Línia Editorial.
4: Cadena Cope.
11: La gestión del desembarco y repatriación del pasaje del Ondius, el barco donde se ha producido el brote del hantavirus, ha sido ocasión de un nuevo enfrentamiento entre la administración central y una administración autonómica. Así como en la gestión del COVID, llegó un momento en el que el gobierno central dejó prácticamente toda la gestión de la pandemia en manos de las comunidades autónomas. En este caso ha sido lo contrario. El gobierno de Canarias se opuso a que el barco atracara en la Granadilla, cuando era cierto que España tenía una responsabilidad moral para dar puerto. Pero más información y una voluntad de coordinación hubieran podido limar las diferencias para reducir la alarma social. A última hora, el gobierno canario volvió a intentar impedir la llegada del barco cuando todo parecía ya acordado y el gobierno central le quitó la gestión del fondeo a la autoridad portuaria de Tenerife para dársela a la Marina Mercante y así evitar que se impidiera la operación prevista. Con menos voluntad de polarizar y con menos voluntad de obtener rédito político de todo, sería más fácil una coordinación entre la administración central y las administraciones autonómicas. Pero por desgracia, eso no existe. En muchos casos, los límites entre las administraciones no están claros debido al modo en que se diseñaron nuestras instituciones. En este caso, sería necesario que ya estuviera funcionando la Agencia de Salud Pública, que existe, pero no está operativa.
12: Son las 3, las 2 en Canarias.
13: Pilar García Muñiz.
14: La tarde.
13: COPE. Estar informado.
12: La explosión de una bombona de butano ha obligado a evacuar un edificio de pisos en Barcelona, en el barrio de Poblenou. 10 dotaciones de bomberos están trabajando en este momento en ese edificio para tratar de apagar el fuego que se ha originado. También se han desplazado varias ambulancias, aunque no se ha concretado si hay heridos tras esta explosión. Una noticia que acabamos de conocer y de la que vamos a seguir muy pendientes. Y tercer día de cuarentena para los 14 españoles ingresados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid por el brote de hantavirus. Por ahora, solamente uno de ellos ha dado positivo en las dos PCR que se les ha realizado. Se encuentra estable, aislado en la planta 22 de este hospital, aunque durante la noche ha tenido febrícula y algunos problemas respiratorios. En Herrera en COPE, el epidemiólogo Quique Bassat ha valorado el hecho de que todos ellos se encuentren controlados por profesionales sanitarios.
15: No es una buena noticia, pero por lo menos está en el sitio donde debería estar, que es vigilado clínicamente y en sitio con la capacidad de aislarlo de forma adecuada para que no haya más transmisión. Yo creo que las cosas se han hecho bien. Los 14 contactos españoles están correctamente monitorizados, protegidos y vigilados 24 horas al día para saber exactamente qué les puede pasar.
12: Este brote de hantavirus deja por el momento 9 positivos en todo el mundo y otros 2 casos pendientes de confirmación. Además, la mujer francesa contagiada se encuentra en estado crítico. Mientras tanto, el barco Ondius, con 28 tripulantes a bordo, navega ya con destino a Rotterdam una vez que han abandonado el puerto de Granadilla en Tenerife, puerto que ya ha retomado su actividad habitual tras haber sido desinfectado. Y en Moncloa, Pedro Sánchez ha reaparecido para recibir al director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. Ante él ha sacado pecho del operativo desplegado por nuestro país y ha calificado de éxito la operación llevada a cabo.
16: Creo que en momentos como estos, aún más si cabe, debemos sentir el orgullo de ser españoles. Porque España cumple, siempre cumple. Primero con los suyos, a los que atendemos, pero también con el resto del mundo a quienes socorremos.
12: Además, el director de la OMS, Tedros Adhanom, ha puesto fecha final a la cuarentena estricta. Será el próximo 21 de junio.
17: La recomendación es que tiene que haber supervisión estricta en casa o en una instalación específica para hacer cuarentena durante 42 días desde la última exposición, que fue el 10 de mayo. Así que estaríamos hablando del 21 de junio.
18: 21 de junio.
12: Lo cierto es que el crucero Ondius y su brote de hantavirus nos han recordado algo que a veces olvidamos, que muchas de las enfermedades que han marcado nuestra historia reciente no nacieron en humanos. El COVID, el ébola, la gripe aviar, el Zika, el SARS, todos tienen algo en común. En algún momento saltaron de un animal a una persona. Esto se conoce como zoonosis y es más frecuente de lo que pensamos. Más del 60% de las enfermedades infecciosas humanas tienen origen animal. No es algo nuevo, pero sí es algo que ocurre cada vez más en un mundo donde los humanos nos adentramos en hábitats que antes no pisábamos, donde la deforestación acerca a los animales salvajes a nuestras ciudades y donde un pasajero infectado puede cruzar medio mundo en tan solo unas horas. ¿Cómo se producen estos saltos entre especies? ¿Qué condiciones los favorecen? Pues hoy en nuestra sección de ciencia hablamos sobre la zoonosis con nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde. Y entre los vídeos más virales de las últimas horas hemos visto uno en el que un padre, harto de confundir a sus bebés gemelos, que son como dos gotitas de agua, les ha rapado la cabeza y uno lleva el número uno puesto en la cabeza y el otro el número dos. Esto me parece pelín exagerado. Pero bueno, queremos conocer historias de gemelos, de cambiazos y de confusiones imposibles. ¿Has tenido amigos, hijos o compañeros idénticos y nunca sabías quién era quién? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
14: Hola Pilar, no valía con cambiarle el color de los calcetines a los chavales,
12: eso,
14: ¿no?
12: Eso, ponerle una pulserita. Las criaturas ahí rapados con un uno y con un dos.
14: Estos niños cuando crezcan se la van a devolver, te lo digo yo. Pero bueno, entiendo la desesperación de este padre porque hay gemelos que son tan idénticos que es que cuesta distinguirlos.
19: Hola, buenas tardes a la gente. Bueno, pues a ver, gemelos no tengo hermanos, pero sí conozco. El marido de una amiga de mi mujer tiene un hermano gemelo. Entonces cuando están los dos, bien, no hay problema. Pero es que es tan parecido al otro que cuando me los cruzo por la calle, los saludo a los dos y me voy rápido porque como no sé cuál es cuál, les digo adiós y ya está.
14: Hasta luego.
19: Venga, un saludo.
14: Hasta luego. Eso pasa, ¿eh? Bueno, y en el caso de los padres, hay padres que distinguen a sus hijos por el llanto y otros que tienen que numerarlos, como este padre viral. Bueno, pues hoy queremos historias de gemelos, de cambiazos, de confusiones imposibles. En el 607-150602.
20: Esports.
21: COPE Catalunya i Andorra.
22: Estàs informat.
10: Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Gran festa blaugrana ahir pels carrers de Barcelona. 750.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, van estar al carrer celebrant la Lliga. Els futbolistes encantats a l'autobús i la gent embogida amb l'equip. Gent molt jove. Hi havia gent molt jove a dalt de l'autobús i també a baix al carrer. Molts nens i nenes, molts adolescents, molt identificats amb els Cobercí, Lamine Yamal, Fermín, Bernal, Gerard Martín i companyia. I ja sé que s'ha de fer caixa i que això és un negoci, però el club hauria de fer un esforç per mirar de compaginar els ingressos amb apropar tota aquesta joventut a la grada del Camp Nou. La rua dels campions de Lliga ens va deixar imatges que recordarem amb els polonesos Lewandowski i Chesney al davant de l'autobús, Lewandowski vivint amb intensitat al moment, veurem què passa amb el seu futur, i Chesney un autèntic showman, vapejant tota l'estona, menjant gelat, hamburguesa, no es va estar de res. Lamine Yamal, molt implicat a la festa, va aixecar la bandera de Palestina durant uns minuts. La gent de la Masia es va posar a la part del darrere de l'autobús, igual que les excursions del cole. I Hansi Flick, més mesurat però molt protagonista, també va rebre el carinyo de la gent. Un Hansi Flick que avui ja s'ha tornat a posar davant del micro a la sala de premsa perquè demà el Barça juga al camp de l'Alavés. Ha reconfirmat que renovarà fins al 2028 i que l'objectiu ara és sumar 100 punts, com va fer el Barça de Tito Vilanova fa uns anys. Tenim jornada de Lliga entre setmana. Avui ja tenim 3 partits, a les 7 Celta Llevant, a les 8 Betis Elx i a 9:15 Osasuna Atlètic de Madrid. A l'Espanyol rebrà demà l'Atlètic Club de Bilbao a Cornellà en busca d'una victòria que podria valer la permanència. L'equip s'entrena a les 5 de la tarda, abans parla Manolo González, en situació límit a l'Espanyol, una situació que comentarem després amb el Joan Collet. El Girona va sumar un punt a Vallecas, que tal com va anar el partit va ser un punt d'or. Alemão va marcar pel Rayo als 86 minuts i quan pintava a derrota del Girona, una vegada més el cap salvador d'Estuani, que acabava d'entrar, va rescatar un punt que deixa el Girona 2 per sobre del descens. Ara toca rebre la Reial Societat aquest dijous. En bàsquet, el blaugrana Jan Veseli ha anunciat que es retira a final de temporada. Tenim jornada CB entre setmana. Avui, duel català entre el Girona i el Manresa. En handbol, se sortegen en uns minuts les semifinals de la Final Four de la Champions d'handbol de Colònia. Coneixerem, per tant, el rival del Barça. I en tennis, a l'Open de Roma, Rafa Hodar s'ha classificat per quarts de final derrotant el nord-americà Lerner Tin per 6-1 i 6-4. Està en forma. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Tomàs Guasch i el Joaquín Luna i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, anirà el Barça pels 100 punts o baixarà el pistó? Creieu que anirà pels 100 punts al 25%, que baixarà el pistó al 75%? En clau Espanyol, ajudarà l'equip l'arribada de Monchi en aquesta recta final? Creieu que sí al 76%, que no al 24%? I en clau Girona, després del punt de Vallecas esteu optimistes al 80%, pessimistes al 20%. Marc Peirés està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
0: Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
20: Todo el contenido de Cope te espera en nuestro canal de YouTube.
0: Suscríbete.
22: Palas, 1, 2 y 3, sacos, 1, 2 y 3, bicis, 1, 2 y 3. ¿Se me olvida algo?
23: Pues lo más importante, niños, 1, 2 y 3.
22: Llevas mucha vida dentro. Disfrútala solo este mes con un Citroën Berlingo desde 18.500 euros con ayudas incluidas.
23: Y 1, 2 y 3, asientos traseros individuales.
22: Citroën. Consulta citroen.es.
24: Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante, soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
25: Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya.

0: Aquí arrenca l'Esportscope d'avui dimarts, quan passen 10 minuts de les 3 de la tarda. Comencem que tenim jornada de Lliga entre setmana. El Barça, el campió de Lliga, ha de jugar demà a Vitòria, al camp de l'Alavés. Anem cap a la Ciutat Esportiva Joan Gamper amb l'Helena Condis. Hola, Condis, bona tarda.
1: Què tal, Joan? Molt bona tarda.
0: Que després de la festa d'ahir ha tocat tornar-se a posar a treballar,
1: Sí, una mica més tard, Avui Flick ha retrasat l'entrenament una hora a les 12 perquè tots necessiten recuperar-se d'aquestes 48 hores de moltes emocions, celebració el diumenge fins a altes hores de la matinada, ahir també la rua més de 5 hores pels carrers de Barcelona, ressaca de tot tipus, també sobretot ressaca emocional. Avui Flick tenia la veu una mica més tocada que habitualment perquè han estat doncs dies de celebració, en el seu cas també dies tristos per la mort del seu pare, per la seva pèrdua, i han tornat a entrenar, però ho han fet una mica més tard i ara ja pensant en el partit de demà a Vitòria a partir de 9:45 de la nit.
0: Sí, Flick s'ha tornat a posar davant del micro i una mica el titular que deixa la roda de premsa no és cap secret, ha tornat a confirmar i ho ha fet més d'una vegada Hansi Flick que sí, que renovarà amb el Barça fins al 2028, Helena.
1: Sí, avui jo diria que de forma una mica més contundent, al principi ha dubtat si donar-li confirmació oficial a la notícia, evidentment el Barça encara no ho ha fet públic, però sí, ha dit que ja està tot tancat per renovar fins al 2028, més un any opcional, sent que està al lloc adequat, que és feliç aquí, també la seva família. Ell mateix va dir fa uns dies que volia ser l'entrenador que inaugurés el Camp Nou acabat, i així serà, i amb un objectiu, Joan, clar, la seva gran prioritat, que és guanyar la Champions.
2: En qualsevol cas estic molt content amb això i que l'equip, que el club em doni la confiança per seguir treballant un o dos anys més. En aquest cas jo crec que sent el Barça és bo també limitar-ho i jo ho valoro molt i podem arribar a 2028 i després ja veurem si tot va bé. Doncs prendrem la decisió de seguir un any més i el club té el dret de parar-ho, jo també, jo crec que és un bon acord per totes les parts. Vull seguir així per la temporada vinent, és un gran compromís també per nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols, això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble més de guanyar la Champions League i ho tornarem a intentar.
0: Ningú ho amaga de cara a la propera temporada, el gran objectiu tornarà a ser intentar guanyar la Champions. A la curta, Helena, Hansi Flick vol fer 100 punts a la Lliga.
1: Sí, ho han dit els futbolistes i ho ha repetit Hansi Flick. Un cop s'han proclamat campions, l'objectiu ara és la Lliga dels 100 punts, la Lliga dels 100 punts que va guanyar Tito Vilanova. Per tant, per aconseguir-ho han de sumar els 9 punts que els hi queden, és a dir, guanyar els 3 partits que tenen. Un objectiu col·lectiu, perquè els individuals, diu Flick, que el vestidor no en parla ni del Zamora ni del Zarra, tampoc té previst fer un 11 amb tot de futbolistes de la Masia. Ell creu que s'ha de congeniar, s'ha de complementar la mentalitat de la Masia amb estrelles i jugadors top mundials. Aquest és l'objectiu a curt termini.
2: Sí, esclar, el nostre objectiu és 100 punts i per arribar als 100 punts hem de guanyar els 3 partits i és el nostre objectiu per aquests 3 partits. Hem celebrat molt, però també es pot seguir jugant bé.
0: Anem amb la valoració de Flick sobre la rua, Helena. M'ha cridat l'atenció que no li ha agradat gens que Lamine Yamal agafés la bandera de Palestina,
1: Sí, hi ha moltes interpretacions. A mi el que m'ha semblat és que no li agrada massa barrejar posicionaments polítics amb celebracions esportives, però clar, ens ha cridat moltíssim l'atenció perquè la pregunta ha estat clara. Se li ha demanat què li va semblar que Lamine Yamal demanés la bandera de Palestina a un dels aficionats que estava als carrers de Barcelona i l'aixequés, que aixequés el màstil d'aquesta bandera. Això respon Hansi Flick.
2: This I normally don't like. Normalment no m'agrada massa això, i vaig parlar amb ell i li vaig dir, si ho vols fer és la teva decisió, ets prou gran, tens 18 anys, però jo crec que juguem a futbol i sabem, es veu el que la gent espera de nosaltres, i quan veia la multitud al carrer tenien llàgrimes als ulls, era molt emocionant, increïble, que estaven molt i molt contents d'haver tornat a guanyar per ser un any seguit aquest títol fantàstic, i per això estem aquí, per jugar a futbol, per fer contenta la gent.
0: Sí, li ha agradat a Hansi Flick, Helena, la temporada que ha fet el seu equip, sobretot el tram final de la competició, eh?
1: S'ha mostrat molt orgullós, ha dit, especialment per com han afrontat també les lesions i aquests dos últims mesos millorant també a nivell defensiu. Segura que està en la bona direcció, recordaràs que quan cauen eliminats en Champions contra l'Atlético de Madrid diu que possiblement ha trobat a faltar líders al camp, doncs creu que entenen i que treballaran en això, i sobretot ha assenyalat a Gavi, un futbolista que des que ha tornat encadena 6 titularitats consecutives, diu que augmenta el nivell no només al camp sinó també als entrenaments. Un Hansi Flick que fa aquesta valoració positiva de com ha acabat l'equip la temporada.
2: N'estic orgullós perquè estem fent una temporada fantàstica i no ha estat una temporada fàcil perquè hem tingut moltes lesions, alguns jugadors clau que sempre han pogut jugar, Lamin que venia i marxava, Rafinha també, Pedri, Frenkie, hem millorat molt en els darrers dos mesos i és genial això, i és la clau també de perquè al final hem guanyat aquest títol contra el Real Madrid, perquè vam jugar a un gran nivell no només en atac sinó també en defensa, i m'agrada molt veure això perquè crec que ara mateix som l'equip de fet amb menys gols encaixats i potser ningú s'esperava això a mitja temporada.
0: Molt bé, la competició que es va acabant, Helena, començarem a parlar ja molt de temes de futur. Ha dit Hansi Flick, per exemple, avui la roda de premsa que té molt clares les prioritats per reforçar l'equip de cara a la propera temporada.
1: Fa dies que planifica amb Deco la propera temporada. En principi, en aquesta planificació no hi són ni Lewandowski ni Rashford. Avui se li ha preguntat a Flick, però no s'ha mullat sobre el futur. Diu que ja en parlaran a final de temporada. El que vol l'entrenador és un nou, un davanter centre, un extrem i un central esquerrà. S'ha inventat aquest any Gerard Martín, però creu que s'ha de reforçar aquesta posició. I de Valde, que ha deixat de jugar, ha dit que ha de millorar, com va fer la temporada passada, que espera que doni un pas endavant, i del que sí que s'ha mostrat bastant enamorat és de João Cancelo. Si em preguntes què opina Flick de si hauria de continuar o no João Cancelo, a mi em sembla que té clar que sí que voldria que es quedés al lateral portuguès.
0: Molt bé, doncs així està el Barça, demà cap a Vitoria. Gràcies, Condis.
1: Adéu, bona tarda.
0: Bona tarda, ara anem de rua.
3: Esports Cope.

0: Les 3 i 18, l'home de la redacció que va fer la rua a peu va ser el Víctor Navarro. La Víctor, bona tarda.
1: Bona tarda, Joan.
0: Com tenim el cos? T'has recuperat?
1: Ahir a la nit sí que les cames costava una mica, costava una mica, però t'he de dir, només va faltar aquesta cançó, per Rafinha i Araujo sobretot, ja perquè veiessin encara més aquesta cançó que posaves d'inici per explicar la rua.
0: 13 quilòmetres, no?
1: Sí, entre 13 i 14, 13 quilòmetres, si van ser 5 hores de rua. Va començar un pèl tard a un quart de 6, 15 minuts, perquè els jugadors venien, els portaven en autocar des de la ciutat esportiva fins al Camp Nou i després van tornar també, van tornar a la ciutat esportiva i van tornar allà, ja tenien els cotxes. I va començar un pèl tard i és que era lenta la rua, era lenta. El tram de tornada, diguem, ja cap al Camp Nou de nou, allò sí que va ser ràpid, allò sí que apretaven.
0: I sí, al final sempre es puja el ritme.
1: Sí,
0: al final
1: es puja i la gent corrents, o sigui, sí. Els Mossos, la Guàrdia Urbana, que estaven en un cantó, estaven els Mossos d'Esquadra, a l'altre cantó estava la Guàrdia Urbana a la dreta, Mossos esquerra, i anaven apretant i corrents, i el tram final sí, perquè veien que, si no, el ritme que s'havia fet a l'inici, allò acabava a les 11-12 de la nit perfectament.
0: Molta gent, Víctor? Sí. 750.000 persones segons la Guàrdia Urbana, i jo destacava al principi, molta gent jove, molts nens, moltes nenes i molta gent adolescent.
1: Clar, és que per l'hora era ideal, perquè començava a partir de les 5, els nens ja surten del col·le. Mm. Això era ideal per les famílies que s'ho van poder muntar com podien, també, perquè la gent treballa fins més tard, i el dia següent ho deia que el company Edgar Fornós era el que encapçalava la comitiva amb un micròfon i anava animant, i ho deia, que com avui hi havia vaga d'educació, deia, bueno, que demà molts teniu festa, aprofiteu que us podeu quedar fins tard i els nens podeu quedar-vos fins al final de la rua. I com tornava cap al Camp Nou, doncs, clar, també molta gent va aprofitar i va dir, mira, els veig marxant cap a Passeig de Gràcia i després me'n vaig a l'altre carrer de tornada per veure'ls de tornada, així que el podien veure potser en 2 punts o fins i tot 3 punts.
0: Amb quines imatges et quedes? Vam veure pràcticament tota l'estona els que vam seguir per televisió, els dos polonesos pujats al sostre de l'autobús al davant, a Lewandowski. Qui sap si una mica per quedar-se amb totes les imatges, perquè igual no continua la propera temporada, i després Chesney, un autèntic showman.
1: Un showman. Chesney, que ell anava fumant. O sigui, jo me'n recordo que a la tarda amb la Pilar i els companys ho comentàvem, que estava fumant perquè li sortia fum de la boca, el que no sabíem el què. En un moment no sabíem si estava fumant un cigarro, després fumava el vape, un vaporeto d'aquests, un vapejador d'aquests, i però que li tiraven, és que li tiraven cigarros a Chesney, tiraven paquets de tabac, que d'ahir tornava els paquets de tabac. I ell cantava Chesney fumador.
0: Sí, sí.
1: El Lewandowski li
0: no té cap problema.
1: El Lewandowski li deia en conya, perquè li pregunten, però què sap dir en castellà? I deia, només sap dir dues frases. I llavors deia la de Chesney fumador, i la cantava, i Joan Garcia és de la Masia. Sí. Ell cantava això, que evidentment la gent cantava, doncs, com, evidentment, parlant de l'Espanyol, es referien a l'Espanyol, que els càntics així, més cap al Madrid i l'Espanyol, és veritat que els entonava el capità Ronald Araujo. Ronald Araujo era el que estava més animat a l'autocar, cantant contra el Madrid i contra l'Espanyol, però Chesney i Lewandowski, per mi, els dos protagonistes que es van quedar, com dius, a la part de davant, o sigui, només sortir per Arista Desmaiol, ja estaven davant de l'autocar, i allà es van quedar primer Lewandowski en solitari, i després el va veure Chesney i es va posar, però primer, els primers 15 minuts, Lewandowski en solitari, que allò era una imatge molt potent, i tots deien, ostres, que Robert Lewandowski està aquí gaudint, a lo millor és que ho fa perquè, clar, sap que marxa el 30 de juny i acaba contracte, encara no ha dit si segueix o no, però potser és que el seu cap ja diu, jo marxo i he de gaudir això en solitari.
0: Els joves es van situar a la part del darrere, Lamine Yamal molt protagonista, ara hem escoltat a Fli comentant el tema de la bandera de Palestina que va agafar durant uns minuts,
1: Sí, va ser a Passeig de Gràcia, just quan gira Gran Via en Passeig de Gràcia, en aquest nou recorregut, que no acabava en Arc de Triomf, sinó que veia la volta cap a Passeig de Gràcia, pujava la Pedrera i ja girava de nou cap a l'Eixample Esquerra i tornava al Camp Nou, doncs allà a Passeig de Gràcia, a l'inici de Passeig de Gràcia, el recorregut, va agafar aquella bandera, va estar donant la bandera de Palestina, la va agafar durant, no sé, 5-10 minuts, sí. Va estar amb ella i estava a la part de darrere del bus, a la part dreta, i va ser una de les imatges potents que després Hansi Flick ha criticat en roda de premsa, va dir que no li ha agradat i que li ha dit fins i tot a Lamine Yamal, doncs va ser una de les imatges, també una, va ser el carrer Balmes, a un tram del carrer Balmes, abans d'arribar al seu gimnàs, aquí al costat de la ràdio el tenim, el gimnàs de la dona de Robert Lewandowski, la Lewandowski, que a Robert li va fer molta il·lusió i va fer vídeos i tenia familiars allà, doncs abans d'arribar allà Robert Lewandowski portava una bandera estelada, sí. Una bandera independentista que l'any passat tots recorden a la part de Pelai, que la va portar Íñigo Martínez.
0: I sempre referències al gran rival, al Real Madrid, durant les rues van veure molts conos. I moltes pilotes de platja també.
1: Però i pilotes de platja que volaven cap a l'autocar, els jugadors se la passaven, les pilotes de platja, moltíssimes, referència, tothom ho sap, a Vinícius, perquè no va guanyar la pilota d'or, i lo dels conos, i a la nit, la nit que el Barça guanya la Lliga després del Clàssic, aquella nit hi havia, i a la grada hi havia gent que s'havia fet conos de paper per poder entrar al camp, però durant la nit la gent portava a Plaça Catalunya i als voltants del Camp Nou, la gent anava amb conos, físicament amb conos, i la gent a la rua els portava lligats al cap, altres els aixecaven, els jugadors el veien i els hi feia gràcia tot això, evidentment, i hi havia càntics cap a Arbeló, cap a Vinícius, els jugadors veies com reien i quan sobretot caien aquestes pilotes de platja a l'autocar.
0: Són les principals imatges que ens va deixar la ruta o la rua dels campions d'ahir. Víctor, a descansar, a fer la migdiada. Gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
2: La imatge del dia.
3: La imatge del dia, banderes. Banderes al bus del Barça amb 12 nacionalitats a la plantilla de l'equip, inclosos els alemanys del cos tècnic. 22 espanyols, d'ells 15 nascuts a Catalunya, una barbaritat. Dels espanyols de la resta de l'estat, 2 andalusos, un valencià, 2 aragonesos, un lleonès i un canari. Una plantilla molt jove amb una mitjana al voltant dels 25 anys. Per culpa, 25 anys per culpa, de la veterania de Lewandowski i Szczęsny. Un planter amb 17 jugadors que han passat per la Masia. Recordo, 22 espanyols, 15 nascuts aquí, a Catalunya, 2 polonesos, un nord-americà, un portuguès, un uruguaià, un danès, un francès, un suec, un holandès, un brasiler, un anglès i els 2 entrenadors alemanys, Hansi Flick i Marcus Sorg. I el bus Rafinha i la bandera de Brasil, Pedri amb la de Canàries des del primer moment, Araujo amb la d'Uruguai i Yamal mostrant una bandera de Palestina. A Flick, amb ulls cansats avui la roda de premsa per l'emoció, ha dit que no li agrada. Però li va dir a Yamal, és la teva decisió, ja ets major d'edat. Però naturalment, a la rua, entén Flick, la festa és només la festa del futbol. Banderes, però sobretot una del Barça que, com diu l'himne, ens agermana a tots. Banderes també que espero del Girona i l'Espanyol a casa, o a Madrid, fora de casa, i a Pamplona, amb l'Espanyol, davant de l'Osasuna, per donar color i calor i ajudar que els equips es mantinguin a la primera divisió.
2: Manolo Oliveros, Esports Cope.
0: Tant de bo, després en parlem. 3:25, una pausa, Esports Cope, i després escoltem a Mourinho.
2: Esports Cope. Cope Catalunya i Andorra.
4: Yo por ladrón hago saltar la alarma.
5: Sí.
4: Pero si yo fuera una mascota, no.
5: No.
4: ¿Y crees que si me disfrazo de...?
5: No.
6: La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
7: Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
8: Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
9: Ay, con lo a gusto que duerme en el coche. ¿Quién ha marcado? Volkswagen.
2: Estás escuchando a Sports Cope, a Cope Catalunya. That's
0: me. I ara escoltarem a Mourinho, que cada vegada el seu nom sona amb més força per fer-se càrrec de la banqueta del Real Madrid. Edu, a dia, bona tarda.
10: Hola, Joan, bona tarda.
0: De moment, Mourinho està centrat en classificar el Benfica per la Champions.
10: Sí, un Benfica que es complica les Champions després de l'empat a 2 a casa contra el Braga. El conjunt de Mourinho no coneix la derrota a la Lliga, però amb aquest resultat aniria la temporada que ve a l'Europa League, ja que no depèn de si mateix. L'última jornada ara és tercer i està en mans del que faci l'Sporting de Portugal. Pavlidis va salvar el mític Pavlidis. Va salvar els mobles amb un gol de penal al minut 95. Abans havia marcat Pau Víctor, però totes les mirades estaven posades a la roda de premsa després del partit. Amb qui? Si no, José Mourinho. Preguntes dels periodistes sobre el seu futur, pilotes fora. Ara no és el moment de pensar en la pròxima temporada, perquè encara queda un partit per acabar la Lliga a Portugal.
11: Les dues últimes setmanes no són el moment per pensar en el futur. No són per pensar en contactes.
5: Crec que a partir del dilluns podré respondre indirectament a aquesta pregunta o a unes altres sobre quin serà el meu futur com a entrenador. I el més important encara, el meu futur al Benfica.
10: Ara bé, aquesta situació entre els qui ja el situen com a tècnic del Real Madrid la temporada que ve, en algun moment ha de donar una resposta al tècnic portuguès. Quan? Respon Mourinho.
5: Soc jo qui decideixo quan és el moment i no estic en posició de respondre. És el respecte que el Benfica mereix i el respecte que la meva professió mereix. I això ningú ho toca. Si és que algun idiota decideix fer-ho. Segueixo dient que no he parlat amb ningú d'un altre club. Ara parlo del Real Madrid, però podria estar parlant perfectament de qualsevol club. No només per mi, també pel meu club. Calma, només queda una setmana.
10: Dissabte és l'última jornada a Portugal. Qui vulgui posar l'orella, 9:45, juga el Benfica Estoril. A partir del dilluns que ve, en principi, si fem cas de Mourinho, sortirem de dubtes sobre el seu futur. Dilluns, ho hem d'apuntar a l'agenda.
0: Calma, no? Calma.
10: Doncs. A veure què diu Mourinho,
0: esperem,
10: dilluns.
0: Esperem uns dies més. De Mourinho i de més coses parlem de seguida amb el Tomàs Guasch i el Joaquín Luna.
12: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
13: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
12: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
13: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
0: Per alguns és un circuit, per nosaltres on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrada ja a la venda a circuitcat.com.

0: Vinga, obrim el debat a Esports Cope. Saludo al Tomàs Guasch. Hola, Tomàs, bona tarda.
1: Hola, guapo, què tal?
0: Bona tarda, molt bé. A veure si incorporem ara de seguida el Joaquín Luna també. Venim de la Rua, Tomàs. No sé si t'has quedat amb alguna imatge en particular, què et sembla el fenomen, o comentar d'entrada el tema de Lamine Yamal, que Hansi Flick, no sé si et sorprèn això o no, no li ha agradat gaire que agafés la bandera de Palestina, per exemple.
2: L'entenc. L'entenc, perquè jo crec que aquestes coses s'han de mirar, segons quins càntics. Sí. A mi em dona la impressió de que tot això... Sempre anem al mateix. Hi ha un risc, per així dir-ho, de pensar que qualsevol tio passa millor o pitjor, jo què sé. Que jo, Zubizarreta, Puyol, Epi, Barrufet, no el veig fent això. No els veig posant-se en aquests líos perquè vulguis que no, cony, tu ets un personatge com molt públic, molt tal, i jo no... A mi em sembla que tota aquesta sèrie de brindis al sol sobren. Però, noi, són els temps que toca viure.
0: Sí.
2: Vull dir que no. És que realment... l'altre dia parlava amb un tio que tenia una raó, i és molt culer aquest paio, que em deia, i diu, coño, veure desfilar tot l'equip del Madrid quan estàs en una festa, només que al Camp Nou, només i menys que al Camp Nou, vull dir-te tot això, donant-li el pes al entrenador del Barça, públicament, diu, que ha de ser tan difícil això?
0: No.
2: Perquè això ho podíem fer al vestidor tranquil·lament, van cap allà, i on està l'entrenador? Pues, pues, chato, me lo siento mucho, coño, ja està, i cara. Pues, aquest gest públic, i dic, escolti, per tots, vull dir-te que és que no és una cosa... I m'ho deia un senyor que és molt culer, de dir, escolti, no sé si això es pot arribar un dia a una mena de conviure més enllà, vostè amb els seus, jo amb els meus, evidentment, i el futbol és passió, tota aquesta conya, no? Però aquest nen a la bandera de Palestina. Sobra, per mi.
0: Ok. I per Joaquín Luna, hola, Joaquín, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Jo, en general, crec que fer una rua de 5 hores a Barcelona i deixant que els jugadors acabin fent tonteries, a mi, francament, no em va convèncer massa. I les banderes, pues, bueno, banderes, el vapeador, les pizzas, els càntics, tot plegat, bueno, al final acaba sent una mica que jo diria que no va ser a mi una rua que m'entusiasmés, no? A part de que 5 hores em sembla que són moltes hores de rua, però bueno.
0: Ja. Sí, és un debat que ja hem tingut d'altres vegades, no? Que fins a quin punt els esportistes o les figures públiques s'han de posicionar o no davant determinades causes, no? Hi ha gent que, molta gent que opina que si ho volen fer, que estan en el seu dret i que endavant, no sé, hi ha opinions per tots els gustos.
3: Sí, jo, a veure, perdoneu, jo puc entendre una mica que això també és llibertat d'expressió i, escolti, vostè pot efectivament treure la bandera que vulgui, etcètera, etcètera, però jo només m'agradaria saber si els jugadors, quan treuen banderes i tal, són conscients a vegades del que fan. Si jo veig un jugador o crec que un jugador ho fa, diguem, amb consciència, sabent una mica...
0: Jo perdona, Joaquín, crec que en aquest cas crec que ell sap el que fa, crec.
3: El cas de Lamine, jo diria que sí. Els altres, em sembla a mi que no sé, que no... Els polacs, una mica, Lewandowski amb l'estelada, jo no tinc molt clar que s'hagi enterat una mica què vol dir allò o de què va allò, no? Lamine, doncs, efectivament, és una aposta, és fàcil, no és una aposta, diguem, d'aquelles que vas contra la corrent, no? Vull dir que jo tampoc diria que és un gest de valentia, no? Valentia seria treure aquesta bandera, no sé, a determinats llocs i tal, però quan tens tothom a favor, en general, pues, tampoc em sembla heroic. Ara, jo crec que sí, que si vol fer-ho i és conscient del que fa, pues, tira milles.
0: Molt bé, si anem a l'anàlisi esportiu, Tomàs, doncs, en fi, el Barça campió a 3 jornades del final, 14 punts de diferència amb el Real Madrid, el Barça just campió de Lliga, ha estat a l'alçada, el que no ha estat a l'alçada és el Real Madrid o l'Atlètic de Madrid, que està més lluny encara que el Madrid del Barça, no?
2: Sí, home, és una Lliga pobra. Sí, home, és que el Barça farà 100 punts si no fa bestieses que les pot fer a Vitoria, de més, bueno, que també seria normal fer-ho així, a la mera es juga tot, vés a saber com acaba això. Però és que fa 2 mesos que hi ha Lliga, rei. Ah, és que hi ha coses que dius, a l'Atlètic normalment la perd entre novembre i desembre i el Madrid el gener. Llavors dius, sí, però és que ha segut a poc. Per què? perquè el futbol espanyol, que no em canso de repetir-ho, s'està s'enganja per baix. Tu l'estàs igualant per baix. Llavors tens allò que a l'Oviedo pobret se'n va, però que des del segon per darrere fins al qual, el 12 o el 13, poden baixar tots. I això té molt interès, però per dalt, escolta, amb aquest ritme el Barça pot guanyar 10 lligues seguides. Potser la lliga de handball, oiga, sembla que no sigui lo més convenient, no?
0: Sí. Home, és veritat que els dos últims anys han estat de domini blaugrana, Joaquim, però quan fa dos anys el Real Madrid, que era campió de Lliga d'Europa, fitxa Mbappé, ningú hagués imaginat aquest escenari, en les dues lligues posteriors.
3: Efectivament, jo quan vam fitxar Mbappé em va semblar que començava una època, diguem, d'aquelles, una era, no? Sí. Al final no ha estat. Jo crec que per sort, diguem, aquest duopolio, per sort no és el que guanya, no té garantit que l'any que ve guanyarà, etc. I, però clar, el problema és quan a falta de tres partits i ja, bueno, de fet ja alguns partits abans ja la cosa va perdent emoció, no? Perquè no hi ha manera que es coli un tercer equip. La veritat és que l'Atlético, que era el que tenia els números, no acaba de tenir la regularitat.
0: No. Creus que vindrà Mourinho, Tomàs, o què?
2: Sembla, no?
0: Sí? Sí, cada vegada fa més pinta, sí.
2: El que passa és que ahir dius que el Benfica potser no es posa a Europa.
0: No, Europa sí, però a la Champions igual no entra. Sí.
2: Perdona, a la Champions, sí, que tenen dues places i amb tres. Allà també sempre queda un de fora, no?
0: Sí.
2: Home, per lo que sembla ser, és que va por ahí. A veure, ja tu, l'aposta va ser Xavi Alonso. En el moment en què te'l carregues, perquè ens donarien les 5 de la tarda, pues ara has de buscar què? És que tu penses, dius, què hi ha? El Klopp no vol entrenar, cosa que l'entenc perfectament. El seleccionador Pochettino d'Estats Units, bueno, pues el que de alliberar-se més fàcilment, però a on està aquest un tipus que engresqui, el que engrescava no, ja el va fitxar el Florentino a regañadientes, però coño, t'he fotut. A mi em sembla que poden venir temps de difícil pel Madrid. Aixecar això és molt complicat, perquè a més jugadors, o sigui, jo sempre poso el mateix exemple i el Joaquín estarà d'acord amb mi. Un Barça amb problemes va fitxar l'estrella del Deportivo de la Coruña, que es deia Rivaldo. A on està el Rivaldo del Deportivo de la Coruña? De por ahí? O sigui, tu vas a Europa i dius, és que tinc molts calés, tinc que fitxar. Escolti, si és que els clubs aquests tenen més calés que tu, si ara deien ahir, no sé qui m'expliquen, que aquest Julián Álvarez està mig fet pel Paris Saint-Germain.
0: Llavors, home, si s'ha de posar la pasta sobre la taula, hombre, és evident qui la pot posar.
2: Pues, llavors tu dius, com aixeques això? Perquè el Madrid pot dir, vull passar una sèrie de fitxatges, bueno, serà primer, i de pagar els que tenen contracte, perquè no se'n van clar. Gratis. I llavors, a on estan els cracs que tu puguis fitxar? Estan tots col·legues?
0: Sí.
2: Anys duros, eh?
0: Si ve Mourinho, com t'imagines que pot ser això, Joaquín? Perquè hi ha molta gent que diu, bueno, ni la situació d'ara és la de fa uns anys, ni el Mourinho d'ara és el Mourinho de fa uns anys, tampoc.
3: No, jo sí crec que a certes edats la gent ja no canvia. Jo no crec que el Mourinho d'ara serà diferent al que vam conèixer. Arriba també en una circumstància similar, no? Com una mica l'últim recurs del Madrid per competir amb el Barça, no? Jo, per tant, crec que sí, que serà el Mourinho. De fet, quan tu portes al Real Madrid, porta el Mourinho, que ja el coneix, i etcètera, i que va fer el que va fer, si el tornen a portar, és una mica com els americans amb Donald Trump, no? Ja sabien a qui votaven. Tu després pots dir que t'equivoques, però no.
0: Ja saps a qui portes, no?
3: Ningú.
2: Sí, no, clar.
3: Tu ja saps a qui portes. I Mourinho, jo crec que volen el Mourinho, per això el porten, no perquè sigui un Mourinho diferent, no?
0: Ja, molt bé.
2: Ara també, perdona'm que acabo, també sí. Que parlàvem de la rua i tot això. Clar, tu te'n vas cap allà, i tot un equip de nanos, joves, guapos, milionaris, tal igual. Aquests paperots, noi, és que sí. És una cosa que el món se'ns estarà demà. Vull dir, conti, vostè què més vol que jugar al Madrid, rei? Home, almenys corri. Sí. Clar, que vostè no ha guanyat a Pamplona, no ha guanyat a Elche, l'ha guanyat al Celta a casa, ha empatat al Girona, conti, no em foti, home. El Getafe també l'ha guanyat, i una sensació de caminar, que diu, conti, en quin món viuen vostès? Clar que no poden guanyar sempre, evidentment, faltava més, no? Però una sensació de dir, conti, no sé.
0: Sí, totalment. Molt bé, senyors, ho deixarem aquí de moment. Tomàs, Joaquín, ha estat un plaer, com sempre, gràcies, eh?
2: A vosaltres, rei.
3: A vosaltres.
0: Adéu-siau. Seguim.
1: Tiempo de juego. El número 1 de l'esport. Amb la Lliga a la butxaca, el Barça podria igualar els 100 punts de Tito Vilanova. Ho expliquem amb els número 1 de la ràdio.
4: Hola, soy Pau Cubarsí, central del Barça i la selecció espanyola. Saca la jugada conmigo en el tiempo de juego.
5: Tiempo de juego.
1: Aquest dimecres, des de Mendizorroza, a la vez, Barça.
6: Manolo Oliveros,
7: Elena Condis,
8: Josep Maria Minguella,
9: Dani Sanabre.
10: Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama
11: i el millor equip de la ràdio esportiva.
12: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
13: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
12: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
13: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona. Ra, ra, ah, ah, ah.
1: Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya.
0: 20 minuts i arribem a les 4. Anem a la zona baixa, que aquí sí que la cosa està emocionant, massa i tot. Estem a l'estadi de Cornellà al Prat, on tenim el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
14: Hola, què tal? Bona tarda, Batllori.
0: Perquè en una estona parla Manolo i després s'entrena l'equip, no?
14: Sí, un quart de 5 Manolo González i a les 5 entrenament, amb la mirada posada també a la graderia, on estaran Alan Page i Monchi, els nous rectors de l'Espanyol, el president i el nou director general esportiu, a l'espera de que sigui presentat i a l'espera de que s'hi treballarà a primera o a segona divisió. Cal parlar de l'equip, perquè Dolan ni Calero jugaran per sanció. Tornarà l'equip Pol Lozano, apunta que Rubén pot fer de Dolan, deixant a Omar al lateral, penso que per l'esquerra podria inclús jugar a Pere Milla, i atenció a l'estat físic de Romero, que va acabar amb moltes molèsties al partit de l'altre dia, però clar, la solució de posar Salinas no és massa bona. Hernández Maeso serà l'àrbitre del partit, Iglesias Villanueva al VAR, i la gent, com sempre, que no fallarà. L'Espanyol li ha demanat una vida més a la seva afició, concedida. Més de 30.000 espectadors, segons ens indiquen des del club. Un equip, per cert, que es concentra aquesta nit a l'hotel habitual. Una bandera per localitat, mosaic, doncs rebuda a la gent, els autobusos gratuïts que ha posat l'equip al club per Pamplona esgotats, 600 localitats venudes pel proper diumenge, però abans caldrà guanyar a un Atlètic de Bilbao que vindrà sense Nico Williams, sense Sancet, amb els dubtes de Juri i de Laporte, així que en definitiva molta cosa a fer d'aquí al partit de demà a les 7 de la tarda.
0: Molt bé, volem comentar aquesta situació límit per l'Espanyol, ja ho sabeu, a 2 punts del descens, 18 partits sense guanyar, amb l'expresident Joan Collet. Joan, hola, bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda. Escolta, com estàs vivint aquesta situació que portem ja moltes setmanes, veient que el marge cada vegada es va fent més petit, més petit, més petit, i arribem al final de temporada amb una situació límit, Joan?
15: Sí, home, a veure, no es pot portar bé, no us enganyaré. No. El que primer comença com una anècdota, que dius, ostres, doncs portem 3 partits sense guanyar, i en portem 4, i avui ha sigut un error arbitral que ens han robat els punts, i un altre dia has tingut mala sort, i al final et trobes amb 17 o 18 jornades, i la veritat, sorprès negativament, sorprès, i esperant que s'acabi aquesta temporada. El que tenia que acabar-se bé amb lluitant per Europa, doncs ja veus com estem, però bueno, escolta, no podem tirar la tovallola. Som pericos i allà estarem demà animant i fent el que faci falta.
0: Estàs optimista per això? Perquè jo ja em trobo molts pericos que em diuen estem a segona. Jo crec que no estem encara en aquesta situació, però en fi, tu estàs optimista o pessimista?
15: Mira, jo sempre quan acaba el partit estic pessimista. Jo em veia segona quan vam perdre el camp del Rayo, em veia segona quan vam empatar amb el Levante, quan vam perdre amb el Madrid. Dissabte em vaig desmuntar, o sigui, dissabte va ser el del Sevilla, em va rematar. Però llavors passen les hores i passen un dia i passen dos i passen tres i no em veig a segona. Jo crec que traurem els punts que facin falta, que ho podrem solucionar. Jo sí, sóc optimista, el que passa, jo és el que et dic, sóc optimista avui, ho seré demà, ho seré demà passat, i quan arribi l'hora del partit, 2 hores abans, pues estaré acollonit. Això no hem de perdre les esperances.
14: Té, president, l'Espanyol és tan peculiar, aquest Espanyol d'avui en dia, que té un amo que no fa fora entrenadors fins al final de temporada, amb la qual cosa Manolo González segueix, i arriba el dilluns al matí i amb l'equip, amb aquestes cabòries que té,

0: actiu, doncs, bueno, jo crec que aquesta setmana lo del Monchi ja ha sumat. Una de les coses que jo trobava a faltar, perquè jo ho he viscut, jo ho he fet, és que algú baixés al vestidor, que algú parlés amb els capitans, que algú donés un ànims, que algú toqués l'esquena als capitans i parlés amb ells. Bueno, em consta, per lo que he llegit de vosaltres i he escoltat, doncs, que el Monchi ja ho va fer, i jo crec que és una notícia positiva. A part de que el Monchi, com a persona, com a professional, no s'ha de descobrir perquè té el currículum que té i jo crec que és un molt bon fitxatge, home, si a més ha aprofitat, doncs, per fer això, que jo és el que he trobat a faltar durant, no durant aquesta temporada, durant altres temporades, doncs, bueno, ja era hora. Jo crec que és una notícia positiva i que això ha de donar ànims a l'afició i, a més, ha de donar ànims al vestidor.
1: La decisió d'aguantar Manolo fins al final, passi el que passi, et sembla encertada, Joan?
0: Mira, jo us ho dic, jo sempre he defensat el Manolo. Jo crec que ha anat fent una molt bona feina, ha anat fent bé. La primera volta ja tothom sap com va ser, però sí que és veritat que a vegades comences amb unes dinàmiques que són molt negatives, no? Jo no sé què hagués passat si en el Manolo, doncs, quan portaves 10 o 11 jornades... Mira, jo recordo quan es va cessar el Sergio González, hi havia gent, a veure, jo tinc enquestes de que s'havien fet amb diaris esportius com el Blanc i Blau, doncs, que molta gent hi estava a favor, però sí que hi ha gent que diu, home, com pot ser que es fes fora un entrenador quan anàvem als dotzens? Però passa que has de veure la dinàmica que portes, i a vegades has de prendre mesures abans de que passin coses més grosses, i això ho puc dir per experiència. Que es va fer bé o no es va fer bé en aquell moment, no ho sé, però a vegades la dinàmica, però com la veus, la dinàmica? Doncs parles amb els jugadors, o parles amb els capitans, o parles amb l'entorn, parles amb el metge, parles amb el fisio, parles aquí, veus com... M'entens? Vull dir, tu has de fer una miqueta una valoració de com està el vestidor, com estan els ànims, com està la dinàmica, i després prendre alguna decisió, encara que en aquell moment potser no s'entén. Bueno, què hagués passat si això ho haguéssim fet abans amb el Manolo? No ho sé. Jo no crec que el màxim responsable de tot això sigui el Manolo. Jo crec que hi ha hagut una dinàmica i ha passat una sèrie de coses que han sigut problemàtiques, però sí que és veritat que 17 o 18 jornades sense guanyar tampoc és normal. I et dic, lo del Monchi jo crec que ha estat bé, perquè jo crec que ara sí que es pot guanyar i es pot fer els punts que facin falta. Si no hagués passat això, no sé, d'aquests tres partits que queden, si haguessin guanyat gaire.
2: Una direcció esportiva lamentable, malalta, que va fer una plantilla evidentment deficient i que no va signar el que s'havia d'haver signat al gener, equivocant-se amb els punts que tenia l'Espanyol, que en efecte eren més que els que hauria d'haver sumat. Això ho dic jo i no ho dius tu, Joan,
0: Exacte, ho dius tu. Jo crec que al final, bueno, quan acabi la temporada s'ha de valorar. Si al final hi ha aquest canvi de director esportiu, doncs no, s'haurà de valorar el senyor Garagarza aquests últims 3 anys com han anat, no? Amb fitxatges, amb futbol base, amb el filial, amb tot això. Bueno, jo crec que ara no és el moment. Tampoc potser sóc jo qui tinc que fer la valoració ni res, Vull dir que jo ho parlo des del respecte, ho parlo com a soci, com a barra, com si estiguéssim parlant a la barra del bar, i jo tinc la meva valoració naturalment, però bueno, i ara no és el moment. Escolta'm, unim forces, anem tots junts, demà s'ha de guanyar a l'Atlètic, anar tranquils i ja està. I si demà guanyem a l'Atlètic no perdrem cap més partit dels tres.
1: Molt bé, molt bona aquesta. Molt bé, doncs endavant, Joan, gràcies per atendre'ns i que la cosa s'encarrili cap a la salvació quan abans millor, que no volem arribar a l'última jornada contra la Reial Societat com fa tants anys que vam haver d'esperar el gol de Coro aquell in extremis. Això, no, si ens ho podem estalviar, millor,
0: Estàs parlant de fa molts anys perquè coincideix amb l'equip, però escolta'm, la temporada passada al minut 70 estàvem a segon,
1: contra
0: les Palmes. Llavors, escolta, que no ens facin això. Jo crec que l'afició de l'Espanyol no ens ho mereixem. Mira, a Pamplona ja s'han acabat les entrades, s'han acabat les places d'autocar. Som una afició boja, però som una afició lleial, i escolta'm, i estem com s'ha d'estar. Demà tothom cap al camp, a animar, a disfrutar. Sobretot, a mi el que m'emprenya molt, de veritat, és tot això de jugadors, mercenaris, aquestes coses no sumen gent. Vull dir que el que espero és que tothom animi, que tothom passi el que passi en el marcador durant els 90 minuts. Hem d'estar amb l'equip, animar, perquè és l'única manera que els hi canvi també la dinàmica amb ells.
1: Joan Collet, gràcies, sort!
0: Gràcies a vosaltres, adeu-siau.
1: Adeu-siau. Gràcies al Quique Iglesias, quedem pendents, Quique, del que digui Manolo González d'aquí uns minuts.

0: el, no, l'adult o amb, uh-huh. amb el seu menor a càrrec uh-huh. i que entrin en el comerç i que fins i tot li puguin preguntar a la persona que està allà del comerç, oi que aquesta, uh-huh. no? Oi que, doncs això, la meva filla Adriana...
1: És a dir, que tingui un comerç de referència, no, aquest nen?
0: Exacte, uh-huh. exacte. Primer, per nosaltres seria el primer pas, que no esperar que, que el projecte funcioni un cop hi hagi una necessitat, sinó que la família es pugui anticipar, perquè aquest infant, quan ho necessiti de veritat, tingui clar on ha d'entrar, no? Uh-huh. I aleshores, com bé comentaves, si aquesta persona, si aquest menor es troba en algun moment doncs, de la seva, del seu desenvolupament, com a infant, doncs, la necessitat de trucar a la seva família o als seus amics, el que sigui, uh-huh. ho pugui fer entrant en aquell comerç i, doncs això, explicant a aquella persona que necessita fer una trucada perquè ha perdut les clos a casa, perquè ha perdut uh-huh. l'autobús i ha d'avisar que arribarà 30 minuts més tard. Qualsevol uh-huh. d'aquestes casuístiques, perquè qualsevol problema que aquesta persona pugui tenir, doncs que el pugui avisar a les seves uh-huh. famílies, sí.
1: I aquests comerços han rebut algun tipus d'orientació, de protocol, de com actuar?
0: Aquests comerços ara estan omplint un formulari que nosaltres tenim publicat mm. i que els hem oferit també perquè hem fet un e-mail, un e-mail bastant massiu a través d'una newsletter que té la Direcció General de Comerç. En aquesta newsletter nosaltres els hem fet uns pas a pas i un cop introdueixen les seves dades i nosaltres recollim doncs, la seva petició, nosaltres els hi enviarem, ara ens toca fer això, enviar a cada comerç doncs, un material, que és el que nosaltres posem a disposició, i un decàleg de les quatre recomanacions bàsiques que han de tenir una mica en, doncs això, en el seu imaginari el dia que passi, no? En el seu coneixement el dia que, bueno, que hagin de fer doncs això, de deixar el mòbil. També pensem que els comerços, el que ara s'adhereixen de manera, doncs això, aquesta confirmació que fan d'adherir-se a la xarxa pel benestar digital, no?, a través del projecte Fes un truc, és quelcom que ells s'han trobat en algun moment, no?, des de que estan a peu de carrer. De fet, quan el nostre conseller Samper el dia 6 de maig presenta el projecte a Lleida a la botiga, que és una sabateria, la persona de la pròpia sabateria, no?, un dels periodistes li va preguntar si s'havien trobat algun cas i aquella persona va dir que alguna vegada sí, que alguna vegada no només persones joves o menors, sinó que sí, que els comerços compleixen aquesta funció, a vegades intencionades i a vegades no, perquè estan a peu de carrer i fan aquesta funció de proximitat i, evidentment, quan una persona té qualsevol necessitat, doncs uh-huh. el principi de demanar ajuda, no?, és entrar allà on creus que et poden ajudar.
1: Exacte. Doncs estan molt bé iniciatives com aquesta, Fes un truc, que permet a nens i adolescents trucar als seus pares des d'un comerç sense necessitat de tenir un telèfon mòbil. Sandra Ruiz Peralta, directora general d'Economia i Societats Digitals del Departament d'Empresa, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Bona tarda.
0: Bona tarda. Gràcies.
2: La Linterna.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
4: Blanco de verano, Don Simón.
5: Blanco de verano, Don Simón.
4: Nuevo blanco de verano, Don Simón.
6: Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
7: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: Vente a la Mutua y todos contentos.
7: Condiciones en Mutua.es.
8: Aceite cambiado, ya se puede llevar su coche.
9: Muchas gracias. Por cierto, ¿podría hoy llevar a mis hijos al cine?
10: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
11: Es hora de contar verdades en la radio.
12: Y tú puedes contarlas con nosotros.
11: Con Carlos Herrera, Jorge Bustos o Juanma Castaño.
12: Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
11: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
12: Máster universitario en Radio COPE.
11: Infórmate

0: La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE.
1: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial.
0: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
1: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
0: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
2: ¿Estás preparado? 10, cuenta atrás para el fútbol 8, más grande del planeta. 6, el Mundial 2026.
3: Esto rugen, ¿tú qué haces?
2: Vive en COPE el mayor despliegue de la radio con los números uno del deporte. Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
4: Empieza España.
2: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego.
4: Hacemos el resumen de la primera parte.
2: Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
5: Don Luis de la Fuente.
6: Hola, encantado estar aquí con vosotros.
2: Desde el 11 de junio, el Mundial se escucha en COPE. Y también en cope.es, nuestra app y redes sociales.
7: No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
8: ¿Habéis notado este cambio en vuestros centros? ¿Que los chavales no se sacan ahora mismo el carnet de conducir cuando cumplen los 18 años?
9: Sí, sí, es una realidad.
8: Rocío es una de las personas que va a formar parte del proceso de regularización de migrantes, que has estado toda la mañana.
10: Y no lo conseguí.
8: Las frutinovelas, ¿qué son exactamente y por qué algo así se ha vuelto tan viral?
11: Bueno, son principalmente vídeos que están hechos por IA y que se están difundiendo mucho por redes sociales.
12: Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
13: Somos Hijolusa te ofrece los deportes, con sus patatas y boniatos para microondas, como gran fuente de hidratos para deportistas.
14: 4 minuts i les 8 i recta final de la Linterna. Víctor Navarro, què tal? Bona tarda.
15: Bona tarda, Yolanda.
14: Hem seguit en directe la roda de premsa de Florentino Pérez i déu-n'hi-do, eh?
15: Déu-n'hi-do, sí, Florentino Pérez, que carrega contra els seus enemics el titular aquest.
16: Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual.
15: En 15 dies diu que serà les eleccions. També ha dit que no està malalt i que té forces per seguir fins que els socis vulguin.
14: I ja tenim, Víctor, una nova jornada de Lliga amb la mirada posada en el descens.
15: Sí, per això parlem de l'Espanyol, que aquesta tarda tenia la prèvia abans de rebre demà a les 7 de la tarda a Cornellà l'Atlètic Club. El Quique Iglesias ens porta tots els detalls per aquest vital partit pels de Manolo González. Bona tarda.
17: Bona tarda, l'Espanyol ha entrenat aquesta tarda aquí a Cornellà al Prat amb la presència del president Adam Peix i de Monchi Nou, director general esportiu de l'equip que avui entrena Manolo González i que ha de ser l'entrenador que salvi aquest equip a 3 jornades pel final. Demà la visita de l'Atlètic Club de Bilbao a les 7 de la tarda a Cornellà amb moltíssima gent a la grada, una entrada al voltant dels 30.000 espectadors. Ha parlat Manolo González de l'arribada de Monchi.
18: Bueno, hablar con él, que transmitirnos confianza, que lo demos todo hasta el final y que el club confía en que saquemos la situación adelante. No hay mucho más, también acaba de llegar y también entiendo que él también tiene que aterrizar, como quien dice.
17: Carlos Romero, en principi, si no hi ha cap problema, serà titular demà, després d'haver superat uns problemes físics. Els que no hi seran els sancionats Dolan i Calero.
15: Gràcies, Quique. L'altre català lluitant per la salvació al Girona rebrà dijous a les 7 de la tarda la Reial Societat, duel clau pels de Mitchell després del punt aconseguit a Vallecas.
14: I el campió de Lliga, Víctor, en què pensa ara?
15: En aconseguir els 100 punts en Lliga, ho ha dit al migdia l'entrenador blaugrana Hansi Flick.
19: Of course, we said our goal is 100 points.
20: Sí, esclar, el nostre objectiu és 100 punts i per arribar als 100 punts hem de guanyar els 3 partits i és el nostre objectiu per aquests 3 partits. Hem celebrat molt, però també es pot seguir jugant bé.
15: I què més ha dit el tècnic? Elena Condis, bona tarda.
21: Què tal, Víctor? Molt bona tarda. Doncs avui Flick ha confirmat la notícia de la seva renovació. Firmarà fins al 2028 amb opció a un any més i s'anunciarà quan el tècnic digui. Un Flick que també ha reiterat que el somni del Barça és guanyar la Champions i que no pararan fins a aconseguir-ho, i atenció, ens ha sorprès perquè ha dit que no li va agradar i li ha fet saber així que a Lamine Yamal onegés la bandera de Palestina i durant la rua, no és partidari de barrejar opinions o posicionaments polítics amb celebració. Demà a Vitoria no hi serà, evidentment, Lamine Yamal lesionat, tampoc Rafinha sancionat.
15: Gràcies, Helena. Això serà aquest dimecres a 2:15 de la nit, a la vés que juga la salvació contra el Barça.
14: I de poliesportiu, Víctor, què tenim?
15: Doncs mira, el Barça d'handbol, que ja té rival per la semifinal, serà el Barça al Borg, la Final Four, també composada per el Magdeburg Fuchse. Aquí en aquesta Final Four a Colònia, valora el sorteig del tècnic Antonio Carlos Ortega.
5: Y luego quizás el equipo que lanza más de fuera, o más lanzamiento, tiene capacidad de penetración y capacidad de lanzamiento, pero tira mucho de fuera. Un 6-0 con muchos kilos, muy, muy contundente, y que juega muy rápido también, ¿no? Va a ser un partido muy, muy difícil de sacar también.
15: Menys d'un minut tindrem bàsquet en directe a Fontajau, bàsquet Girona Baxi Manresa, comença a les 8 del vespre, els conjunts catalans apurant les opcions de places europees. Seguint amb el bàsquet, el jugador blaugrana Jan Vesely ha anunciat que es retira a l'acabar la temporada, acaba de fer 36 anys, porta 4 temporades al Barça. I acabem també un apunt, el proper 29 de maig, el Palau Blaugrana es retirarà la samarreta del jugador de futbol sala Sergio Lozano, un històric, una llegenda, li penjaran el número 9 després de 14 temporades al Barça i entre d'altres 4 Champions.
14: Molt bé, Víctor, gràcies. Fins demà, que vagi molt bé.
15: Gràcies, Yolanda.
14: Doncs arribem pràcticament a les 8 en punt de la tarda i la informació ja sabeu que continua a partir d'ara a la linterna d'Àngel Expósito. Que vagi molt bé, bona tarda.

0: L'amor no és un foc que es pugui ocultar. Qui el té, el deixa veure en la veu, en els ulls i, fins i tot, en el silenci.
1: Estàs escoltant Momentos, la ràdio que fas tu.

0: 2.
1: Per parlar, 93 270 37 77 i 93 270 37 78, 93 270 37 77 i 93 270 37 78
2: con Luis Rodríguez.
1: Si vols posar-te en contacte amb Luis Rodríguez, envia el teu e-mail a luisrodríguez@momentos.fm. Rodríguez.
2: Momentos con Luis Rodríguez.